Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 64%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 63%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 64%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 64%.

0: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
1: 107.6 FM.

Les normes no han estat mai el meu fort. Això és el que vull creure, reinvento mil excuses i així aconseguir els meus tresors.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 63%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 67%.

0: mitja la marxa.
1: José Luis Rodríguez Zapatero declara avui com a investigat a l'Audiència Nacional. Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat tràfic d'influències. Zapatero és el primer expresident del govern espanyol que està imputat. El preu del petroli continua caient abans que aquest divendres s'assigni l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran i el barril de Brent ja està per sota dels $79. Trump va dir ahir a la cimera del G7, a Evian, que l'estret d'Hormuz s'obrirà sense peatges. També va pressionar Putin perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna. Rússia, però, no ha respost a aquestes crides del G7 per renegociar el final de la guerra, avisa que només acceptarà una pau sota els seus termes. Tot plegat mentre Putin ha signat el decret que convoca eleccions legislatives per al setembre en un moment de baixa popularitat pels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga per aquest conflicte. Avui els metges tornen a estar cridats a la vaga. És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya que continua exigint millores per al col·lectiu, reclamant millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. I avui el Parlament aprova una llei per erradicar l'amiant a Catalunya. La norma serà el colofó a més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que l'OMS vincula a més de 100.000 morts anuals arreu del món. El doctor Josep Tarrés, especialista en patologies respiratòries, considera que es tracta d'una pandèmia silenciosa. I a Catalunya cada cop hi ha menys dies de vent i de ratxes també són més dèbils. L'últim butlletí del Servei Meteorològic de Catalunya revela que des del 1998 la velocitat del vent ha disminuït un 5% cada dècada i la tendència és que continuï baixant. Tot plegat mentre es baten rècords de temperatura a tot el país per quart any consecutiu. I l'esperada cinquena entrega de la saga Toy Story arriba avui als cinemes. En paral·lel, Tom Holland i Zendaya promocionen la pròxima pel·lícula del superheroi Spider-Man que s'estrenarà el mes que ve.
2: Esports.
3: Debut espectacular de Leo Messi al Mundial de Futbol de matinada. Fa els 3 gols de l'Argentina, 3-0 davant Algèria. França guanya el Senegal per 3-1. També de matinada, Noruega golejant l'Iraq 1-4. I és a punt d'acabar l'Àustria 2, Jordània 1. El Barça guanya els penals del primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala davant el Pozo Múrcia. Els blaugranes van remuntar un 1-4 en un partit que va acabar amb empat a 5. Demà, segon partit, també al Palau. I el Barça Bàsquet viatja avui cap a València, on demà comença la final de la Lliga CB.
1: I el temps, avui dia de molta calor, s'esperen valors de 35 graus a les comarques de l'interior i de 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre farà sol i només a la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu que deixaran alguns ruixats.
4: 3CAT Info.
1: Passen 4 minuts de les 8. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech.
5: Informació, proximitat, música...
6: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 62%.

0: Estem amb tu des de 1985.
1: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
0: 107.6 FM.

0: En punt les 9 del matí. José Luis Rodríguez Zapatero ha arribat a l'Audiència Nacional Espanyola per declarar com a imputat dels delictes de tràfic d'influències, organització criminal i falsedat documental pel cas Plus Ultra i de frau fiscal i contraband per les joies que es van trobar a la caixa forta del seu despatx. És el primer expresident espanyol que declara com a imputat, una situació que complica encara més la legislatura Pedro Sánchez. Fem ara un cop d'ull a la situació del trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Aquesta hora un dels punts més complicats és a la 2, a Vilassana. Un accident talla un carril en sentit Lleida i provoca cua d'uns 4 quilòmetres.

0: acabar amb la guerra. La cimera Avian s'acaba avui, encara amb protagonisme també pel conflicte a l'Orient Mitjà. Rússia no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra i avisa que només acceptarà una pau sota els seus termes. Tot plegat mentre Putin ha firmat el decret que convoca eleccions legislatives per setembre en un moment de baixa popularitat pels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte. Avui els metges tornen a estar cridats a fer vaga. És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya que continua exigint millores per al col·lectiu. Reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. Avui el Parlament aprova una llei per erradicar la viana a Catalunya. La norma serà el colofó a més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que l'OMS vincula a més de 100.000 morts anuals arreu del món. A Catalunya cada cop hi ha menys dies de vent i les ratxes també són més dèbils. L'últim butlletí del Servei Meteorològic de Catalunya revela que des del 1998 la velocitat del vent ha disminuït un 5% cada dècada i la tendència és que continuï baixant. L'esperada cinquena entrega de la saga Toy Story arriba avui als cinemes. En paral·lel, Tom Holland i Zendaya promocionen la pròxima pel·lícula del superheroi Spider-Man que s'estrenarà el mes que ve. I gent està Marina Herlop, Quimi Porter, Tomomi Maiga, són alguns dels artistes destacats de la primera edició del Mercat de Música Viva de Vic. Més de 70 propostes artístiques ompliran de música la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. Hat-trick de Leo Messi al debut del Mundial de Futbol. L'Argentina guanya 3-0. Algèria i també de matinada Noruega golejat l'Iraq 1-4. França 3, Senegal 1 i aquest matí Àustria 3, Jordània 1. El Barça de futbol sala remunta un 1-4 i guanya els penals. El primer partit de la final de la Lliga davant el Pozo, Múrcia. El partit i la pròrroga es van acabar amb empat a 5. Demà, segon partit també al Palau. I el Barça de bàsquet viatja avui cap a València, on demà comença la final de la Lliga ACB.
0: Dia de molta calor, avui s'esperen valors de 35 graus a les comarques de l'interior i de 38...
3: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
4: La banda sonora del teu dia.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 53%.

José Luis Rodríguez Zapatero està declarant a aquesta hora a l'Audiència Nacional com a investigat per tràfic d'influències, organització criminal i falsedat documental en el cas Plus Ultra i per frau fiscal i contraban per les joies que es van trobar a la caixa forta del seu despatx. Les acusacions, aplegades en el Partit Popular, demanen presó provisional sense fiança per risc de fuga. Pedro Sánchez esquiva al Congrés aquesta declaració de Zapatero. En la sessió de control, Sánchez ha tornat a descartar avançar eleccions, tot i la insistència del PP. El PNB li demana que acabi la legislatura si no aconsegueix aprovar els pressupostos. Israel ataca avui el Líban malgrat l'acord entre l'Iran i els Estats Units per aturar les hostilitats al territori. Teheran ja ha amenaçat amb una resposta contundent, cosa que pot comprometre la firma del memoràndum d'entesa per aturar la guerra previst per divendres a Suïssa. Més suport a Ucraïna i més pressió a Rússia. El G7 fa front comú amb tram inclòs endurir les sancions a Moscou per forçar Putin a acabar amb la guerra. La cimera a Evian s'acaba

0: I el còmic La espia de Hitler d'Antonio Sachs i Maite Perea explica la història real de Larisa Svirsky, que va inspirar la primera Noia Bond, publicat per Planeta Còmic. Aquesta novel·la gràfica relata les peripècies d'una agent doble durant la Segona Guerra Mundial a Gibraltar.
1: Esports.
2: Hat-trick de Leo Messi en el seu debut al Mundial de Futbol. L'Argentina guanya 3-0 a Algèria i també de matinada Noruega ha golejat l'Iraq 1-4. França ha superat Senegal 3-1 i aquest matí Àustria 3, Jordània 1. El Barça de futbol sala remunta un 1-4 i guanya els penals al primer partit de la final de la Lliga davant a Pozo-Múrcia. El partit i la pròrroga es van acabar amb empat a 5. Demà, segon partit també al Palau. I el Barça Bàsquet viatja avui cap a València, on demà comença la final de la Lliga ACB.
0: Ens queda el titular del temps. Jornada de calor intensa avui. Les temperatures arribaran als 35 graus a les comarques de l'interior, als 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El cel estarà serè durant gran part del dia, tot i que a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu, que podran deixar alguns ruixats.
3: 3CAT Info.
0: Passen 3 minuts i mig de les 10 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. José Luis Rodríguez Zapatero ha arribat a l'Audiència Nacional poc abans de les 9 del matí per declarar com a investigat davant el magistrat José Luis Calama. Se li imputen els delictes de tràfic d'influències, organització criminal i falsedat documental en el cas.
4: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
5: La banda sonora del teu dia.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 26 graus i una humitat del 49%.

En punt les 11 del matí. José Luis Rodríguez Zapatero està declarant a l'Audiència Nacional Espanyola com a investigat per tràfic d'influències, organització criminal i falsedat documental en el cas Plus Ultra i per frau fiscal i contraband per les joies que es van trobar a la caixa forta del seu despatx. Les acusacions aplegades en la del PP demanen presó provisional sense fiança per risc de fuga. Pedro Sánchez escriu al Congrés la declaració de Zapatero en la sessió de control torna a descartar abans eleccions, tot i la insistència del PP. El PNB li demana que acabi la legislatura si no aconsegueix aprovar els pressupostos. A aquesta hora comença a Barcelona una de les protestes de la jornada de vaga convocada pel Sindicat Metges de Catalunya. És la 12a aturada i l'última abans de l'estiu per reclamar un conveni propi i mesures per reduir la sobrecàrrega laboral. També hi ha mobilitzacions a Girona, Tarragona i Lleida. Israel ataca avui el Líban, malgrat l'acord entre l'Iran i els Estats Units per aturar les hostilitats al territori. Teheran ja amenaçat amb una resposta contundent, cosa que pot comprometre la firma del memoràndum d'entesa per aturar la guerra previst per divendres a Suïssa. Més suport a Ucraïna i més pressió a Rússia. El G7 fa front comú amb Trump, inclòs endurir les sancions a Moscou per reforçar Putin a acabar amb la guerra. La cimera aviat s'acaba avui, encara amb protagonisme també pel conflicte a l'Orient Mitjà. Operació policial conjunta en diversos municipis de la demarcació de Tarragona com Salou contra una organització que importava i distribuïa productes falsificats. S'estan fent escorcolls i hi ha previstes detencions. Municipis com l'Escala i Roses a l'Alt Empordà alerten que es quedaran sense capacitat per absorbir la demanda actual de visitants si s'aplica el decret del govern per reduir el nombre de pisos turístics. Entre els dos s'haurien d'eliminar més de 5.000 llicències. Els agents rurals faran servir un sistema de reconeixement

0: El Barça de futbol sala s'avança 1-0 a la final de la Lliga contra Pozo de Múrcia i victòria a primer partit als penals. I en bàsquet, el Barça viatja avui cap a València. Demà comença la final de la Lliga CB. És el millor de 5 partits i amb el factor pista a favor del València.
1: Jornada de calor intensa. Les temperatures arribaran avui als 35 graus a les comarques de l'interior i als 38 a Ponent i Terres de l'Ebre. El cel estarà serè durant gran part del dia, tot i que a la tarda creixen nuvolades al Pirineu que podran deixar alguns ruixats.
2: Trescat Info.
1: 11:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Com us dèiem, José Luis Rodríguez.
3: FM. Tenim a Arbúcies una temperatura de 29 graus i una humitat del 31%.

0: José Luis Rodríguez Zapatero nega qualsevol implicació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la seva declaració davant el jutge de l'Audiència Nacional que l'investiga per diversos delictes, com ara tràfic d'influències. L'expresident del govern espanyol també haurà d'aclarir l'origen de les joies que es van trobar en una caixa forta del seu despatx. I Pedro Sánchez ha esquivat al Congrés aquesta declaració de Zapatero. La sessió de control Sánchez ha tornat a descartar avançar eleccions, tot i la insistència del PP. El PNB li demana que acabi la legislatura si no aconsegueix aprovar els pressupostos. En marxa les protestes convocades pel Sindicat Metges de Catalunya en el 12è dia de vaga per reclamar un conveni propi i mesures per reduir la sobrecàrrega laboral a l'aturada. Hi han afegit concentracions a Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida. Israel ataca avui el Líban malgrat l'acord entre l'Iran i els Estats Units per aturar les hostilitats. El territori Teheran ja ha amenaçat amb una resposta contundent, cosa que pot comprometre la firma del memoràndum d'entesa per aturar la guerra que està previst per divendres a Suïssa. Més suport a Ucraïna i més pressió a Rússia. El G7 fa front comú amb Trump inclòs a endurir les sancions a Moscou per forçar Putin a acabar amb la guerra. La cimera Evian s'acaba avui encara amb protagonisme també pel conflicte a l'Orient Mitjà. Adif defensa com a procediment dins la normativa que uns treballs de manteniment deixessin sense soldar dos carrils per falta de temps i es subjectessin amb unes brides especials. Dissabte passat, un maquinista es va adonar que no estaven soldats i es va aturar el pas de trens tota la tarda entre Vilanova i la Geltrú i Sitges. I toc d'alerta del govern a les empreses del sector agrari de Lleida les adverteix que seran sancionades si no compleixen amb l'obligació de tenir una avaluació de riscos per les altes temperatures. L'any passat va morir un temporer per un cop de calor en una de les 9 empreses que van ser multades. Municipis com l'Escala i Roses, a l'Alt Empordà, alerten que es quedaran sense capacitat per absorbir la demanda actual de visitants si s'aplica el decret del govern per reduir el nombre de pisos turístics. Entre els dos s'haurien d'eliminar més de 5.000 llicències. I l'Arxiu del Monestir de Vallbona de les Monges, a l'Urgell, reclama una reforma a fons per garantir la seguretat i la conservació dels documents, alguns d'època medieval. Ara es busca una subvenció per millorar les instal·lacions i restaurar els còdecs més malmesos.
1: Esports. El Madrid anuncia el fitxatge de Bernardo Silva per les dues pròximes temporades. Silva debuta al Mundial de Futbol aquesta tarda a les 7 en Portugal contra

0: De calor intensa, les temperatures arribaran als 35 graus a les comarques de l'interior i als 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El cel estarà serè durant gran part del dia, tot i que a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu, que podran deixar alguns ruixats.
1: 3Cat Info.
0: Passen 4 minuts.
2: Estem amb tu des de 1985.
3: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
2: 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de
5: 30 graus
4: i una humitat del 30%.

It's how wonderful life is.

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: El Parlament ha d'aprovar aquest migdia la llei per eliminar l'amiant. És un material que fa molts anys que sabem que suposa un problema de salut pública greu, perquè és present a moltes edificacions. Per agafar consciència de quina magnitud té aquest problema de salut pública, l'Agència Catalana de Notícies ha recopilat dades i ho exemplifica d'una manera molt clara, molt gràfica. La superfície d'amiant que hi ha ara a Catalunya equival a la superfície de la ciutat de Sabadell. Són gairebé 38 quilòmetres quadrats. Des de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona fan aquesta altra comparativa.
2: Hi ha més afectacions mortals degudes a l'amiant que no d'accidents de trànsit.
1: I els metges també alerten de l'impacte que aquest material té per la nostra salut.
3: Ha fet moltíssim més mal del que la gent comprèn. Sí, és una pandèmia a nivell mundial i que a més va a més.
1: Va a més, és a dir, que va provocant més malalts i més morts perquè les uralites, que es van col·locar ja fa una pila d'anys, estan molt malmeses, s'estan desintegrant i les seves partícules s'estan escampant. En fa més de 40 del seu boom en la construcció i la indústria, i un dels col·lectius que més ha alçat la veu és el dels jubilats de la planta Macosa Alstom de Barcelona.
4: ¿Sabes cómo lo usábamos en Macosa? Como mascarilla, el amianto, mascarilla como manta. Morir, enfermar, porque haya gente que se haya querido enriquecer sabiendo que eso nos podía matar. Eso es para jugarlo, ¿eh?
1: Demà s'obre la convocatòria per optar les ajudes per la retirada d'amiant d'aquest any. I avui, just també a Badia del Vallès, el municipi català que té més fibrociment, l'Ajuntament ha fet el primer pas per retirar aquest material. L'ús de l'amiant es va prohibir l'any 2001. Només hem tingut 25 anys per intentar reparar el desastre o, si més no, evitar que vagi a més.
0: Catalunya al dia.
1: Avui és dimecres 17 de juny. Quim Balaguer, bon dia.
5: Bon dia, Estel.
1: I avui torna a haver-hi vaga de metges a la sanitat pública. És la dotzena ja des de la tardor.
6: Des de Metges de Catalunya estem contents perquè la gent doncs, manté el pols i, sobretot, perquè la campanya Ni un minut més està tenint un èxit rotund.
5: Ni un minut més persegueix que els metges deixin de fer hores extres, addicionals i voluntàries per posar en evidència les mancances estructurals del sistema. Coincidint amb aquesta jornada de vaga, s'han fet protestes a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.
1: Avui també us parlarem de l'alerta que llencen els ajuntaments de l'Escala i Roses a l'Alt Empordà sobre les conseqüències que pot tenir el decret del govern per reduir el nombre de pisos turístics de cara al 2028.
5: Segons ells, aquests municipis no podran absorbir la demanda de visitants que tenen ara.
7: Aquest decret s'ha d'aturar d'alguna forma perquè la seva implementació pot ser catastròfic pels municipis turístics de Catalunya.
1: I avui ens centrarem també en què podem fer per conservar els nostres arxius davant de l'impacte del canvi climàtic. Ho farem a partir de dos casos concrets. D'una banda, el cas del Museu de les Terres de l'Ebre, a Amposta.
5: L'excés d'humitat ha provocat l'expansió d'un fong que ha afectat les 5.000 peces de la sala d'etnologia.
8: Hem començat en uns tractaments a la mateixa sala i un altre pas important que hem pogut fer gràcies a la subvenció és la renovació del sistema de ventilació de les tres sales de reserva del museu.
1: I a Vallbona de les Monges, a l'Urgell, el monestir femení més important de Catalunya, de l'Orde del Cister, també treballen per millorar les condicions de l'estança on guarden documents molt valuosos.
5: Com ara còdex, llibres i pergamins, molts d'època medieval. Pergamins, molts d'època medieval.
9: Estan en una habitació que no reuneix

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència davant del jutge i nega haver actuat de mediador a canvi de comissions. En una compareixença inèdita fins ara en democràcia, l'expresident del govern espanyol ha declarat durant més de 3 hores a l'Audiència Nacional pel cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies decomissades al seu despatx. El cas ha tornat a ser motiu d'atenció entre Feijóo i Sánchez al Congrés.
2: El senyor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
3: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
0: Ara falta veure si a Zapatero se li imposen mesures cautelars. La Fiscalia i l'Acusació Popular demanen la retirada del passaport i compareixences quinzenals davant del jutge. És dimecres 17 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Parlament aprova per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant. Sònia Kerr.
4: Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 680.000 tones, volíem dir, d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes i arriba després de més de 20 anys de lluita.
0: Els metges es concentren a les 4 capitals de província en la 12a jornada de vaga des de l'octubre.
4: El Sindicat Metges de Catalunya adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del Departament de Salut o del Govern. El seu secretari general, Xavier Lleonart, apel·la al president de la Generalitat.
5: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer d'estruç i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
0: Almenys 10 detinguts a Salou en un operatiu contra el Top Manta a diverses poblacions del Camp de Tarragona.
4: Els Mossos i la Guàrdia Civil han fet escorcolls al llarg del matí, tant a la demarcació de Tarragona com en d'altres localitats, com ara Badalona.
0: En cultura, la novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, s'endú el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana.
4: La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són altres obres guardonades.
0: Els esports. Leo Messi meravella el món una vegada més, Joan Barberà.
6: L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Victòria, triomf 3-0 davant Algèria, amb gran protagonista per a Messi, que als seus 39 anys segueix fent coses especials.
0: I molt pendents de la calor, que ha d'anar a més els propers dies. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un preavís per onada de calor entre diumenge i dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Aquest dimecres, una altra vegada, el mercuri té ganes de dilatar-se i va pujant ràpidament. En aquests moments ja tenim molts valors per sobre dels 30 graus, sobretot al prelitoral, a l'interior gironí i a les comarques de Lleida. I, de fet, allà, cap a les Terres de Ponent, arribarem ja aquesta tarda fins als 36, 37, 38 graus. Això a l'ombra. Per tant, estarem parlant d'una canícula al 100%. Arran de mar, un palet més d'humitat que ahir, per tant, també més xafogó, però en general amb vent feble, amb molt bona mar, i per tant, qui pugui, doncs es trobarà amb una tarda de platja al 100%. Pel que fa al Pirineu, sí que apareixeran alguns nuvolots, que de fet s'estan inflant a hores d'ara, i tornaran a deixar alguna tamborinada, però més local que ahir, sobretot avui a l'Alt Ripollès, a la Cerdanya, al Pallars Sobirà i a l'Alt Urgell. Pel que fa al dijous, la mateixa calor que avui, alguns núvols costaners al matí, i a la tarda alguna gotellada de calor entrant per la costa, amb 4 gotes de fang. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: José Luis Rodríguez Zapatero reitera la seva innocència i nega davant

0: Les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra, que va costar a les arques de l'Estat 53 milions d'euros, i negar també el cobrament de cap comissió. Rodríguez Zapatero també ha dit que mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i que no va conèixer Julio Martínez Sola, dirigent de la companyia, fins al 2024, l'única persona que assegura que coneix. També ha defensat les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Ara bé, no ha volgut dir res sobre les joies milionàries trobades a la seva caixa forta i assegura que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies, al·legant que no ha tingut temps per preparar bé la seva defensa. Pel que fa a les mesures cautelars, la Fiscalia Anticorrupció ha demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per l'expresident, el mateix que finalment ha acabat demanant l'acusació popular coordinada pel PP. Això malgrat que Vox i Azte Oir, entre d'altres acusacions, havien demanat al PP que demanés presó provisional, al·legant risc de fuga. Demà continuarà la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional.
1: Doncs tenim notícia d'última hora, justament en relació a això que ens explicaves, Carina, perquè s'acaba de conèixer que finalment el jutge ha rebutjat retirar el passaport a l'expresident Rodríguez Zapatero i no li imposa cap mesura cautelar. Carina, el mateix expresident, a més, un comunicat per escrit als mitjans de comunicació insistint en la seva innocència.
0: Sí, el comunicat està dividit en 4 punts. Comença assegurant que ha estat 29 dies en silenci preparant aquesta declaració i que ho ha fet per respecte a la justícia. També lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i assegura que ho defensarà amb plena confiança. El comunicat també explica que ha presentat al tribunal una autorització universal voluntària que li permeti al jutge constatar la inexistència de societats offshore, com les que es diu que té a Dubai i on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. I insisteix a defensar que no té absolutament res, diu, fora d'Espanya. Acaba el comunicat dient que confia en la justícia, però que el més dolorós és saber que molta gent es pot sentir defraudada si creu en les coses que es diuen d'ell, i els hi demana confiança, assegurant que no els decebrà, ja que confia en que la veritat s'obrirà pas.
1: El president espanyol Pedro Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han protagonitzat una altra cara a cara en una sessió de control marcada per aquesta declaració de l'expresident Zapatero. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia i al seu torn el president ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, tot advertint als seus socis que un govern de PP i de Vox comportaria retrocessos socials.
2: Feijóo ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
3: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español. Ese, al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
4: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
2: Mentrestant, el PNB ha llançat un advertiment al president espanyol, advertint que està nedant l'últim llarg de la legislatura. El Partit Nacionalista Basc considera que o presenta pressupostos o ha de convocar eleccions.
1: Doncs els casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE també han planat sobre la sessió de control al govern de la Generalitat, en aquest cas al Parlament. Allà el president Salvador Illa ha tornat a defensar Pedro Sánchez. Jordi Gasino, bon dia.
5: Bon dia, Marta. D'aquesta manera hi ha preguntes del diputat del PP, Alejandro Fernández. Salvador Illa volia demostrar que segueix al seu costat en una setmana on la seva esposa, Begoña Gómez, i l'expresident Zapatero han hagut de passar pels jutjats.
6: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando. Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
7: És el millor president del govern que ha tingut Espanya. Movem més, diu el lema del Congrés del seu partit després de 8 anys de no celebrar congressos. Ho dic perquè em va donant a vostè a mi lliçons de democràcia. Jo vull més català, vull català a Europa, vull més finançament, vull condonació de deute, espero que el govern més del seu partit ajudi
5: a
7: això.
5: A la mateixa sessió, Junts per Catalunya ha denunciat la paràlisi que, segons ells, pateix el govern i ell ha defensat la feina feta fins ara pel seu executiu amb el suport puntual d'Esquerra i els Comuns.
8: Notícies en xarxa.

0: Catalunya diu adeu a l'amiant amb una nova llei pionera que s'ha aprovat al Parlament per unanimitat. La iniciativa preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. Una llei que a la vegada també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material, que segons l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. Judit Vallès.
1: El text del projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
2: Ovació a la Cambra Catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de més de dues dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i està prohibit des de fa més de 25 anys, continua present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. La norma ha provocat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un gran acte de responsabilitat col·lectiva.
3: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
2: La nova llei obligarà a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. Per fer-ho es crearan diversos instruments, com el Cens Català de Materials amb Amiant, s'elaboraran censos municipals i es crearà la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant per coordinar les actuacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
0: Un pas en ferm que s'ha rebut amb satisfacció a municipis com Castellà del Vallès, on encara hi ha moltes cobertes de fibrociment, la majoria en edificis privats. Ràdio Castellà, Jordi Rius.
4: La nova llei d'erradicació del fibrociment a Catalunya pot ser una bona eina per obligar els propietaris a retirar les cobertes dels seus edificis. Així ho creu el regidor de Medi Ambient de Castellà, Aleix Canalís.
5: Serà una eina positiva a l'hora d'avançar en l'erradicació del fibrociment, sobretot en el cas de Castellà, els edificis de caràcter privat. Afortunadament, a Castellà, en edificis públics, el fibrociment és pràcticament inexistent, no ens consten cobertes ja que siguin de titularitat municipal, i el que ens permetrà serà tenir una eina per acompanyar i fer que els privats vagin avançant en l'erradicació del fibrociment en les cobertes i en determinats espais de caràcter privat.
4: Segons l'Agència Catalana de Residus, Castellà compta actualment amb 279 cobertes de fibrociment amb un pes total de 2.574 tones.
0: Metges de Catalunya ha convocat avui concentracions a les quatre capitals de província en el 12è dia de vaga que el sindicat organitza des de l'octubre, tot plegat per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateix el col·lectiu. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern. De fet, mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir diàleg. El seguiment de la vaga ha estat aquest matí del 4%, segons Salut, i del 29%, segons el sindicat. Esther Minguell, bon dia.
6: Bon dia. Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de Metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. Irene Vermell és anestesiòloga a l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya.
7: Vam rebre un correu en el que es comentava que s'haurien de denegar permisos que havien estat ja otorgats. Tant els facultatius que hem rebut aquesta notificació com el sindicat Metges de Catalunya, com la nostra assessoria jurídica, això ho interpreta com una coacció i em sembla que és una cosa molt seriosa que no hauria d'haver succeït. Això no és tolerable.
6: El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Lleonart.
8: Aquesta campanya no la podran aturar els despatxos. Hauran de seure amb qui la convoca. Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
6: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
0: És un quart de tres, almenys 10 detinguts a Salou en un operatiu aquest matí contra el Top Manta a diverses poblacions del Camp de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han fet diversos escorcolls al llarg de la jornada, tant a la demarcació de Tarragona mateix com en d'altres localitats, és el cas de Badalona. Ràdio Cambrils, Gerard Amigó.
9: El Camp de Tarragona s'ha vist sacsejat aquest dimecres des de primera hora del matí per un ampli desplegament policial en una acció relacionada amb el Top Manta que ha provocat la detenció d'una desena de persones a Salou. Ha estat un macrooperatiu coordinat entre els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional contra una banda organitzada que presumptament es dedicava a introduir, guardar i comercialitzar gènere falsificat a gran escala que després es dedicava a la venda ambulant il·legal. L'operació encara continua oberta i sota secret i no es poden descartar més detencions. Tot i que l'epicentre de l'operatiu ha estat el municipi de Salou, també s'han practicat diversos escorcolls a municipis com Cambrils i Reus. En el cas de Cambrils, s'ha dut a terme una entrada i registre en un pis de l'Avinguda Diputació. Així mateix, els cossos policials han protagonitzat diversos escorcolls en altres punts del territori català com Badalona.
0: I encara en clau de seguretat, està tot a punt a l'Hospitalet de Llobregat pel Festival Sonar, que arrenca demà a la Fira Gran Via. Avui l'Ajuntament ha presentat el corresponent dispositiu de seguretat amb un centenar d'efectius que vetllaran per la integritat dels assistents. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
10: Enguany, els concerts d'aquest festival de música electrònica es celebren íntegrament a la ciutat. I això suposa que molta més gent passarà pel recinte firal de Gran Via. Per tant, els Mossos d'Esquadra han hagut de dissenyar un dispositiu de seguretat i de mobilitat encara més gran que el de les darreres edicions. Es tindran en compte dos tipus de delictes, el tràfic de drogues i els furts, en especial els dels mòbils. Sònia Rius és la intendenta en cap de la comissaria dels Mossos de l'Hospitalet.
11: Ampliem cobertura i horaris. Més de 100 efectius vetllaran per la seguretat dels assistents. Tindrem moltes persones de diferents nacionalitats i, òbviament, això requereix tenir un dispositiu especial. Recordem que l'any passat es van recuperar més de 130 telèfons mòbils. Per tant, jo el que sí que recomano, sobretot, és tenir molt de cura dels objectes personals, és a dir, prendre mesures com posar els mòbils a la part del davant, si els posem en una motxilla, doncs que la motxilla vagi per davant.
10: A l'edició anterior, el balanç del dispositiu policial va ser de 16 detinguts per delictes contra la salut pública i furts.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern espanyol aposta per prorrogar les mesures econòmiques per fer front als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà, malgrat l'acord de pau. Pedro Sánchez ha anunciat que negociarà amb els grups al Congrés per mantenir aquestes ajudes més enllà del 29 de juny.
13: Sánchez ho ha dit en la sessió de control d'avui al Congrés.
14: Ayer mismo, hablando con los sectores afectados, el ministro de Industria, el vicepresidente primero, la industria electrointensiva decía que gracias a estas medidas del Real Decreto Ley, lo que se está logrando es contener o ahorrar un 14% la factura de la electricidad a estas importantes industrias también en Euskadi. ¿Nuestra intención cuál es? Negociar con los grupos parlamentarios para que el próximo 29 de junio podamos prolongar esas medidas en un escenario diferente, afortunadamente con el alto el fuego que se firmará mañana por parte de Estados Unidos y el régimen de Irán.
13: Segons Sánchez, els resultats del paquet de mesures són positius, ja que s'ha contingut la inflació i s'ha consolidat el creixement econòmic i la creació d'ocupació.
0: L'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya apunta a la desacceleració del sector a Espanya en l'informe Euroconstruct d'estiu d'enguany. Així tot, les perspectives continuen sent positives. L'habitatge residencial ha estat molt per sobre de la mitjana europea, però es preveu que arribi al seu sostre en els pròxims anys. Sílvia Fernández, bon dia.
15: Bon dia. El document analitza les perspectives del sector entre el 2024 i el 2028. Apunta que l'estat espanyol continua dominant els mercats dinàmics en matèria de construcció, tot i la perspectiva d'una pèrdua d'impuls progressiva, mentre que Europa sí que entra en una etapa de creixement sostingut. El principal motor és la construcció residencial, que ha crescut en un 33%, a diferència del 18% europeu, seguida de l'enginyeria industrial. Francisco Dieguez, director general d'Alitec, ha parlat sobre el risc que el preu de la vivenda arribi al seu sostre.
16: El dia que arribi al seu sostre, la rentabilitat pel promotor serà més baixa, perquè el que no ha arribat al sostre i continuaran creixent són els costos de producció, i per tant, al final, pues, si el preu de venda no pot absorbir el preu de cost, pues, generarà un problema i una incertesa.
15: El que també ha crescut, tot i el dèficit en algunes especialitzacions, és la massa laboral. Ho ha fet en un 16%, amb 220.000 treballadors nous en els darrers 3 anys. A més, es preveu que l'impacte sigui major amb la regulació de persones migrants. En conclusió, la previsió de creixement de la construcció espanyola serà del 3,2% aquest 2026, del 2,4% al 2027 i de l'1,8% al 2028, mostrant així aquesta lleugera davallada.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, qualifica d'escòria humana un home acusat de robar una octogenària d'una estrabada i assegura que el tornaria nedant al Marroc.
13: Ha estat en una publicació a xarxes socials després d'assabentar-se de la detenció d'aquesta persona. A la publicació, Albiol també lamenta que amb l'actual codi penal el detingut demà tornarà a ser al carrer. Amb tot, defensa que a Badalona la Guàrdia Urbana continuarà sent ferma davant de qui es dediqui a delinquir.
0: Dos adolescents ferits greus a la Granada, a l'Alt Penedès, en esfondrar-se a la teulada d'una nau on s'havien enfilat.
13: Els fets van passar ahir al vespre. El sostre es va esfondrar i els adolescents van precipitar-se d'una altura de 8 metres. Un dels ferits va ser evacuat en helicòpter a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, mentre la segona víctima va ser traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat.
0: És moment per a la cultura. La novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés, en assaig o cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil, són altres de les obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. David Navarro, bon dia.
17: Bon dia. Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
18: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot n'és d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
17: Pel que fa a la resta de categories, el Premi Altres Literatures és per a Cop de llum, de Rita Bullwinkle, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes Imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per al Gegant de Ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés. La gala de lliurament es farà aquest vespre a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.
0: A l'Alt Empordà, el cicle d'espectacles Butaques de Tardor arribarà amb el circ com a principal novetat. L'Escala programarà 5 espectacles entre l'octubre i el desembre. Té tots els detalls. Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
19: El circ arribarà amb força aquesta tardor a l'Escala. L'Ajuntament s'ha adherit al segon pla d'impuls del circ de Catalunya i d'aquest acord entre Ajuntament, Generalitat i l'Associació de Professionals del Circ de Catalunya n'ha sortit el cicle Butaques de Circ. L'Escala fa així un pas definitiu per obrir a tots els públics aquesta art escènica. Sergi Vallès és el codirector de Butaques de Circ.
20: Una sèrie d'espectacles variats que ens passen per espectacle de circ de carrer i de sala i que al mateix temps recull un ampli ventall de públics, és a dir, des de teatre familiar fins a teatre per tots els públics. És fàcil, quan parlem de circ, caure en el prejudici de la carpa i el que vèiem quan érem petits, i en canvi el circ és una altra cosa, actualment és una altra cosa.
19: El cartell del cicle Butaques de Circ hi figuren espectacles de carrer de gran format com el E i UFA, shows aeris com Pífia, i finalment espectacles de sala com l'UA i Triplet. La programació busca apropar el circ a nous públics i ampliar la diversitat escènica i cultural al municipi.
0: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Leo Messi meravella el món una vegada més.
21: Bon dia, Marta. L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Triomf per 3-0 davant Algèria, amb protagonisme per a Messi, que als seus 39 anys segueix fent coses especials.
22: Un dia especial, porque la primera vez hacer 3 goles en un Mundial, así que contento. Sí, como dije recién, feliz. Feliz más que nada por resultado, por empezar de una manera positivo. Es un Mundial que está muy, muy parejo todo. El primer tiempo nos costó, no pudimos tener la posesión clara y manejar el partido como nos gusta a nosotros, y bueno, fue difícil. Por suerte encontramos el gol. El segundo tiempo llegaron los otros y fue de otra manera, pero bueno, sacamos el primer partido del Mundial, que nunca es fácil jugarlo.
21: A la Lliga F, l'Espanyol i la jove jugadora Ainhoa Domènech han arribat a un acord per ampliar la vinculació amb el club blanquiblau fins al 2028. En l'acord es preveu que aquesta temporada tingui fitxa del filial, però que a partir de la pròxima ja ho faci com a jugadora del primer equip de ple dret. I el Badalona avui m'han anunciat la renovació de la portera Maria Valenzuela per una temporada més.
1: He crecido bastante. El día a día lo disfruto muchísimo. He aprendido diariamente tanto con mis compañeras como Adri, que es el entrenador de portero. Es un equipo muy especial por las jugadoras que hay, pero creo que es un grupo muy humano. Ya te digo que todas las personas son muy buenas personas. Al final todas nos llevamos genial y esa sintonía luego se transmite en el campo.
21: En futbol, a la nit èpica al Palau Blaugrana amb la victòria del Barça contra el Pozo de Múrcia als penals en el primer partit de la final de la Lliga. Els blaugranes van anivellar dues vegades el resultat advers i en els penals es van endur el triomf al final del partit 5-5 i els penals 3-2, victòria del Barça. Javi Rodríguez és el tècnic blaugrana.
2: Encima tengo una grandísima suerte de tener a Didas, que me ha dicho: mister, no te preocupes que yo los penaltis lo ganamos. Y cuando hemos fallado los dos primeros me acuerdo de Dida, claro. Pues no decir de alguien más, pero la verdad que hoy ha sido mágico, pues de estas noches del Palau que bueno, un día se lo podré contar a mis nietos.
21: En bàsquet destaquem que Madison Connor, de 23 anys, és nova jugadora de l'Espar Uni Girona per a la propera temporada. La jugadora nord-americana d'1,80 m i que juga en la posició d'escorta arriba procedent de l'Estepona. En handbol també és notícia que el Barça i el jugador francès Timothy Nguessan han arribat a un acord per renovar el contracte de lateral esquerre fins al 30 de juny del 2029. Tenia contracte amb el Barça fins al 2027. L'amplien dues temporades més. Nguessan s'ha convertit en un dels jugadors més importants de la plantilla blaugrana, on va arribar l'estiu del 2016 procedent del Chambéry francès.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
3: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
12: El diccionari Termcat.
23: 40 anys, 40 paraules.
24: 2024. Tant. Depressió atmosfèrica tancada a la part mitjana i alta de la troposfera, constituïda per un nucli d'aire fred amb circulació ciclònica dels vents, que s'ha separat de la seva zona d'origen i ha davallat de latitud.
12: Marta Sabater.
25: La llengua és viva, evoluciona constantment i de vegades hi ha canvis, planificats o espontanis, en la denominació dels conceptes. Inicialment, el concepte de l'àmbit de la meteorologia que avui en dia coneixem com a dana s'anomenava gota freda. En popularitzar-se el terme gota freda, però, també va perdre precisió terminològica, de manera que sovint es feia servir per designar simplement episodis de pluja més o menys abundants. En canvi, pels experts era clar que no totes les gotes fredes produïen pluges intenses i que no tots els episodis de pluja intensa a la Mediterrània eren causats per una gota freda. Per aquest motiu, des de l'àmbit especialitzat hi va haver força consens en intentar canviar el terme gota freda per una denominació més descriptiva. I la forma escollida va ser depressió aïllada en nivells alts, que es podia abreujar amb la sigla DANA. Des del Termcat es va recollir aquest canvi l'any 2019. Però només 5 anys més tard, l'any 2024, encara va ser necessari fer una última modificació en aquest terme. El 29 d'octubre de 2024 va tenir lloc en diverses comarques del País Valencià un temporal històric provocat per una dana, que va arrasar pobles sencers i va causar més de 200 morts. Arran de la gran difusió d'aquest terme com a conseqüència de la catàstrofe, es va començar a utilitzar la sigla lexicalitzada, és a dir, escrita en minúscula i fent-ne el plural regular. per exemple, les danes dels últims anys. La llengua canvia i evoluciona, però el nom no sempre fa la cosa. I, malauradament, els fenòmens naturals, amb un nom o amb un altre, poden ser igual de devastadors.
23: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
12: La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45.
12: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència davant del jutge i nega haver actuat de mediador a canvi de comissions. En una compareixença inèdita fins ara en democràcia, l'expresident del govern espanyol ha declarat durant més de 3 hores a l'Audiència Nacional pel cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies decomissades al seu despatx. El cas ha tornat a ser motiu de tensió entre Feijó i Sánchez al Congrés.
4: El senyor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
5: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Bélgica.
0: El jutge ha decidit no imposar mesures cautelars a Zapatero, malgrat que la Fiscalia i l'Acusació Popular demanaven la retirada del passaport i compareixences quinzenals. És dimecres, 17 de juny de 2026. I tenim més titulars. El Parlament aprova per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant. Sònia Kerr.
6: Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes i arriba després de més de 20 anys de lluita.
0: Els metges es concentren a les 4 capitals de província en la 12a jornada de vaga des de l'octubre.
6: El Sindicat Metges de Catalunya adverteix que esclaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del Departament de Salut o del Govern. El seu secretari general, Xavier Lleonart, apel·la al president de la Generalitat.
7: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
0: Almenys 10 detinguts a Salou en un operatiu contra el top manta a diverses poblacions del Camp de Tarragona.
6: Els Mossos i la Guàrdia Civil han fet escorcolls al llarg del matí a la demarcació de Tarragona i també en una nau de Badalona.
0: En cultura, la novel·la Sau de l'escriptor Ferran García s'endú el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana.
6: La passió dels estranys de la filòsofa Marina Garcés en assaig o Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil són altres obres guardonades.
0: Els esports, Leo Messi meravella el món una vegada més. Joan Barberà.
21: L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Triomf per 3-0 davant Algèria, amb gran protagonisme per a Messi, que als seus 39 anys segueix fent coses molt especials.
0: I estem també molt pendents de la calor, que ha d'anar a més els propers dies. Des de feta, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un preavís per onada de calor entre diumenge i dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Aquest dimecres, una altra vegada, el mercuri té ganes de dilatar-se i va pujant ràpidament. En aquests moments ja tenim molts valors per sobre dels 30 graus, sobretot al prelitoral, a l'interior gironí i a les comarques de Lleida. I, de fet, allà, cap a les Terres de Ponent, arribarem ja aquesta tarda fins als 36, 37, 38 graus. Això a l'ombra. Per tant, estarem parlant d'una canícula al 100%. Arran de mar, un palet més d'humitat que ahir, per tant, també més xafogor, però en general amb vent feble, amb molt bona mar, i, per tant, qui pugui, doncs es trobarà amb una tarda de platja al 100%. Pel que fa al Pirineu, sí que apareixeran alguns nuvolots que, de fet, s'estan inflant a hores d'ara i tornaran a deixar alguna tamborinada, però més local que ahir, sobretot avui a l'Alt Ripollès, a la Cerdanya, al Pallars Sobirà i a l'Alt Urgell. Pel que fa al dijous, la mateixa calor que avui, alguns núvols costaners al matí i a la tarda alguna gotellada de calor entrant per la costa, amb 4 gotes de fang. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: José Luis Rodríguez Zapatero reitera la seva innocència i nega davant del jutge de l'Audiència Nacional cap mediació en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra a canvi de comissions. Es tracta del primer expresident espanyol en democràcia que compareix davant de la justícia en qualitat d'investigat. Se li imputen els delictes d'organització criminal, tràfic d'influències, blanqueig de capitals i falsedat documental pel rescat de la companyia aèria, i també delicte fiscal i contraband per les joies que la policia va trobar al seu despatx, valorades en més d'1.300.000 euros. Carina Bellver, bon dia.
9: Bon dia. La declaració a porta tancada davant del jutge José Luis Calama ha començat passats 12 minuts de les 9 del matí. Durant més de 3 hores, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra, que va costar a les arques de l'Estat 53 milions d'euros, i negar també el cobrament de cap comissió. Rodríguez Zapatero també ha dit que mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i que no va conèixer Julio Martínez Sola, dirigent de la companyia, fins al 2024. L'única persona que assegura que coneix. També ha defensat les seves filles al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Ara bé, no ha volgut dir res sobre les joies milionàries trobades a la seva caixa forta i assegura que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies, al·legant que no ha tingut temps per preparar bé la seva defensa. Malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Acusació Popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga, finalment el jutge que Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident. Alega que es tracta d'una persona de pública notorietat, cosa que dificulta que no se'l pugui localitzar. Demà continuarà la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional.
0: Carina, el mateix expresident, ha emès un comunicat per escrit als mitjans de comunicació en què insisteix en la seva innocència.
9: Sí, el comunicat està dividit en 4 punts. Comença assegurant que ha estat 29 dies en silenci preparant aquesta declaració i que ho ha fet per respecte a la justícia. També lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i assegura que ho defensarà amb plena confiança. El comunicat també explica que ha presentat al tribunal una autorització universal voluntària que li permeti al jutge constatar la inexistència de societats offshore, com les que es diu que té a Dubai i on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. I insisteix a defensar que no té absolutament res, diu, fora d'Espanya. Acaba el comunicat dient que confia en la justícia, però que el més dolorós és saber que molta gent es pot sentir defraudada si creu en les coses que es diuen d'ell, i els hi demana confiança, assegurant que no els decebrà, ja que confia en que la veritat s'obrirà pas.
0: Doncs aquest cas ha planat avui en la sessió de control al Congrés. El president Pedro Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han protagonitzat un altre cara a cara per la declaració de l'expresident Zapatero. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia, mentre que el president ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, advertint als seus socis que un govern de PP i de Vox comportaria retrocessos socials.
6: Feijóo ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
10: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
5: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
6: Mentrestant, el PNB ha llançat advertint que estan nedant l'últim llarg de la legislatura. El Partit Nacionalista Basc considera que o presenta pressupostos o ha de convocar eleccions.
12: Notícies en xarxa.
0: Catalunya diu adeu a l'amiant i ho fa amb una nova llei pionera que s'ha aprovat avui al Parlament per unanimitat. La iniciativa preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei, a més, integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material. Judit Vallès.
11: El text del projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
0: Ovació a la cambra catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de més de dues dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, continua present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. La norma ha provocat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un gran acte de responsabilitat col·lectiva.
13: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
0: La nova llei obligarà a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. Per fer-ho es crearan diversos instruments, com el Cens Català de Materials amb Amiant, s'elaboraran censos municipals i es crearà la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant per coordinar les actuacions. També

0: fixar un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
1: Un pas en ferm que s'ha rebut amb satisfacció a municipis com Castellar del Vallès. Allà encara hi ha moltes cobertes de fibrociment, la majoria d'elles en edificis privats. Ràdio Castellar, Jordi Rius.
2: La nova llei d'erradicació del fibrociment a Catalunya pot ser una bona eina per obligar els propietaris a retirar les cobertes dels seus edificis. Així ho creu el regidor de Medi Ambient de Castellar, Aleix Canalís.
3: Serà una eina positiva a l'hora d'avançar en l'erradicació del fibrociment, sobretot en el cas de Castellar, els edificis de caràcter privat. Afortunadament, a Castellar, en edificis públics, el fibrociment és pràcticament inexistent, no ens consten cobertes ja que siguin de titularitat municipal, i el que ens permetrà serà tenir una eina per acompanyar i fer que els privats vagin avançant en l'erradicació del fibrociment en les cobertes i en determinats espais de caràcter privat.
2: Segons l'Agència Catalana de Residus, Castellar compta actualment amb 279 cobertes de fibrociment amb un pes total de 2.574 tones.
1: Metges de Catalunya ha convocat avui concentracions a les quatre capitals de província. Ha estat en el 12è dia de vaga que el sindicat organitza des de l'octubre per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran aquest conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern i mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir aquest diàleg. El seguiment, per cert, de la vaga ha estat avui del 4% segons Salut i del 29% segons el sindicat. Esther Minguell, bon dia.
4: Bon dia. Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de Metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. Irene Vermell és anestesiòloga a l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya.
5: Vam rebre un correu en el que es comentava que s'haurien de denegar permisos que havien estat ja otorgats. Tant els facultatius que hem rebut aquesta notificació com el sindicat Metges de Catalunya, com la nostra assessoria jurídica, això ho interpreta com una coacció i em sembla que és una cosa molt seriosa que no hauria d'haver succeït. Això no és tolerable.
4: El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Lleonart.
6: Aquesta campanya no la podran aturar els despatxos. Hauran de seure amb qui la convoca. Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
4: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
1: Un altre conflicte obert és el que enfronta els mestres i docents amb el govern. Avui la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha apostat per obrir un nou canal de comunicació.
7: Una eina, ha dit, que ha de permetre escoltar el malestar de fons i fer un debat públic més ampli i constructiu sobre la millora del sistema educatiu.
8: Volem continuar aquesta conversa amb la comunitat educativa, volem escoltar el conjunt de centres que vulguin compartir una reflexió profunda sobre el funcionament, sobre el model educatiu, i per tant obrir un nou canal que ens permeti poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder a més canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu, perquè efectivament el sistema educatiu necessita més capacitat d'escolta, necessita reflexió i necessitem també confiança.
7: Niubó ho ha dit al Parlament en una interpel·lació de la CUP.
1: No deixem la política. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya cita a declarar com a investigats l'exconseller Joan Ignasi Elena, d'Esquerra Republicana, i l'exlíder d'Iniciativa Verds Joan Herrera pel cas de contractacions sospitoses a l'Ajuntament d'Altafulla.
7: La investigació per prevaricació es va iniciar als jutjats del Vendrell, se centra en contractes menors entre 2017 i 2019, quan era alcalde Félix Alonso, diputat al Congrés per Sumar, i que està investigat al Tribunal Suprem. Aquest jutjat sosté que Elena i Herrera, administradors de l'empresa Sinergia Energia, Dret i Medi Ambient, haurien participat presumptament en contractes públics adjudicats de manera irregular des de l'Ajuntament d'Altafulla.
1: Gairebé 3:15, almenys 10 detinguts avui a Salou. Ha estat en un operatiu contra el Top Manta a diverses poblacions del Camp de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han fet diversos escorcolls al llarg del matí, tant a la demarcació de Tarragona com en d'altres localitats, és el cas de Badalona. Ràdio Cambrils, Gerard Amigó.
9: El Camp de Tarragona s'ha vist sacsejat aquest dimecres des de primera hora del matí per un ampli desplegament policial en una acció relacionada amb el Top Manta que ha provocat la detenció d'una desena de persones a Salou. Ha estat un macrooperatiu coordinat entre els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional contra una banda organitzada que presumptament es dedicava a introduir, guardar i comercialitzar gènere falsificat a gran escala que després es dedicava a la venda ambulant il·legal. L'operació encara continua oberta i sota secret i no es poden descartar més detencions. Tot i que l'epicentre de l'operatiu ha estat el municipi de Salou, també s'han practicat diversos escorcolls a municipis com Cambrils i Reus. En el cas de Cambrils, s'ha dut a terme una entrada i registre en un pis de l'Avinguda Diputació. Així mateix, els cossos policials han protagonitzat diversos escorcolls en altres punts del territori català com Badalona.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: A les portes d'una nova onada de calor, avui hem sabut que Treball ha detectat 9 infraccions per risc de temperatures altes a empreses de la demarcació de Lleida el 2025. Aquestes s'han traduït en sancions per un import de prop de 170.000 euros.
7: Entre aquestes empreses hi ha la firma on treballava el temporer que va morir l'agost passat al Carràs, al Segrià, en plena onada de calor.
1: UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
11: El govern de la Generalitat ha presentat aquest dimecres a Lleida el nou protocol per prevenir els efectes de la calor en el sector laboral i anticipar així els riscos derivats del canvi climàtic. Aquest incorpora una sèrie de directrius adaptades a cada sector per tal d'aplicar la normativa de forma eficient. Entre els casos més destacats, la directora general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, Núria Gilgado, ha detallat com s'aplicarà al sector agrícola.
12: Que en determinades situacions en el que hi hagi risc de cops de calor, doncs s'hauran de modificar els horaris i s'hauran d'establir mesures també tècniques, doncs, per poder garantir la seguretat i la salut de les persones que estan treballant. Quan parlem de mesures tècniques, doncs s'hauran de tenir llocs on pugui haver ombra, on la persona treballadora pugui descansar, on pugui refrigerar-se i, per tant, garantir que no patirà una situació de risc davant la situació de calor.
11: Al global del 2025, Treball va detectar fins a 124 infraccions per risc de temperatures altes al conjunt del país.
1: La candidatura de Móra la Nova per acollir una gigafactoria d'intel·ligència artificial continua sumant adeptes. La Comissió d'Energia i Sostenibilitat de la Cambra de Comerç de Reus assegura que acostar aquesta mena d'indústries allà on es fabrica l'energia és positiu.
7: I per tant defensa la implantació de projectes com el de la gigafactoria. Ho ha defensat el seu coordinador, Marc Segura, en declaracions a la xarxa.
13: Estem molt acostumats a tenir indústries electrointensives al sector petroquímic de Tarragona, a l'àrea metropolitana de Barcelona. Llavors, jo crec que és molt lògic pensar que si produïm l'energia allí, intentem consumir-la el més a prop possible, perquè al final, allà on sigui que es posi una infraestructura com aquesta, una indústria electrointensiva, l'energia se li haurà de portar.
7: Per Segura, al sud de Catalunya, i en concret Móra la Nova, la Ribera d'Ebre, és un terreny propici per ser seu d'un projecte com aquest.
1: Anem ara fins al Segrià. L'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida finalitza la reforma de l'àrea obstètrica per oferir una atenció al naixement més humanitzada i confortable. La renovació ha suposat invertir gairebé 1,5 milions d'euros i permet atendre tot el procés de dilatació, part i postpart en un mateix espai. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
11: Les obres d'adequació dels espais de l'àrea obstètrica han permès modernitzar i transformar completament prop de 700 metres quadrats destinats a l'atenció al naixement a la quarta planta del centre. El nou dispositiu disposa d'11 sales d'atenció al naixement preparades perquè les dones puguin viure en un mateix espai totes les fases del procés, la dilatació, el part i el postpart immediat, evitant trasllats innecessaris i afavorint la continuïtat assistencial. Totes aquestes habitacions tenen un bany individual i una de les sales disposa de banyera. L'àrea compta amb un quiròfan obstètric i amb una nova sala específica per l'atenció de parts d'alta complexitat, com ara parts de natges, bessons, prematurs o parts instrumentats complexos. Els nous espais també inclouen zones específiques per als professionals i espais de descans que contribueixen a millorar les condicions de treball dels equips assistencials. Entre les novetats incorporades també destaca una habitació independent de l'àrea obstètrica destinada a l'atenció de famílies que afronten la pèrdua d'un nadó durant la gestació o el part.
1: A la Garrotxa, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas ha presentat un requeriment previ al contenciós administratiu a la Generalitat per falta de garanties en el projecte de la variant, en aspectes com, per exemple, el soroll hídrics o bé de reparcel·lació agrària. Admeten que ara ja no és una qüestió de si es fa o no l'obra, sinó de si es fa que s'ha de fer bé. Olot FM, Gerard Puigdemont.
14: Després d'analitzar les respostes de les 42 al·legacions presentades, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas conclou que algunes d'aquestes no responen i continuen veient falta de garanties a la viabilitat del projecte de la variant. Magda Roca és l'alcaldessa.
15: S'analitzarà, es definirà, es concretarà durant l'obra. No ens donen les garanties que necessitem com a municipi.
14: En base al que els han dit experts que han estudiat el cas amb detall, a l'alcaldessa Magda Roca no la convencen les paraules de la consellera Paneque, ni tampoc el canvi de rumb que van conèixer fa pocs dies a la direcció del projecte. Ja no és David Prat, sinó Ramon Ramírez Llorente. Respecte a això segon, des de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas mostren encara més desconfiança, ja que asseguren que no el van veure prou ficat amb l'obra. Per tots aquests motius, l'Ajuntament ha presentat un requeriment previ al contenciós administratiu, amb l'objectiu de demanar informes addicionals per assegurar que tot es farà bé. Abans d'un mes, la Generalitat els hauria d'haver respost.
1: I és moment per a la cultura. La novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. David Navarro, bon dia.
16: Bon dia. Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
17: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
16: Pel que fa a la resta de categories, el Premi Altres Literatures és per a Cop de llum, de Rita Bullwinkle, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per al Gegant de ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés. La gala de lliurament es farà aquest vespre a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.
1: El Festival Roca Foradada de Torredembarra programa 4 concerts per les nits d'aquest estiu. Avui s'ha presentat el cartell que inclou les actuacions en aquesta localitat del Tarragonès de Contrastes, Ferran Palau, Alba Carmona i Jesús Guerrero. Ona la Torre, Josep Sánchez.
18: La cançó d'autor, el flamenc i les habaneres seran protagonistes del festival. Són 4 concerts que tindran lloc entre el 17 de juliol i el 21 d'agost i que es faran en l'escenari que s'habilita cada any al Roquer de Torredembarra, a tocar del port i amb el mar Mediterrani de fons. El cicle l'organitza l'Ajuntament de la Torre amb la col·laboració del mateix port. El regidor de Cultura, Daniel Pujol, destaca que el festival Roca Foradada és una cita molt consolidada en la programació d'estiu al municipi i remarca la qualitat dels artistes d'aquesta edició.
19: Any rere any s'ha consolidat com una cita destacada de l'estiu de la nostra vila, tant per la qualitat de les propostes com pel marc incomparable on es desenvolupa. Aquest any us presentem un cartell format per 4 concerts d'una qualitat musical excepcional.
18: Les entrades, a un preu general de 10 euros i a un reduït de 7, s'han posat a la venda avui mateix.
1: I el Festival Grec de Barcelona celebrarà els 50 anys amb una gran festa en 3 actes que combinarà passat, present i futur. Mario Gas, un dels protagonistes del Grec del 76, serà l'encarregat del pròleg de la celebració.
7: La festa al Teatre Grec serà el 8 de juliol. Aquell dia s'hi projectarà una pel·lícula documental formada per 4 curts encarregats a Sílvia Munt, Núria Jiménez Lorang, Jaume Clart Muixart i Marc Salicru. Abans, però, l'actor Mario Gas farà un pròleg on traslladarà la seva experiència personal. I el tercer acte de la festa serà als Jardins del Teatre Grec, ball amb Los Informals DJ.
1: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà, molt bon dia. Joan, Leo Messi meravella el món una vegada més.
20: Bon dia, Marta. L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Triomf per 3-0 davant Algèria amb protagonisme per a Messi, que la setmana que ve farà 39 anys i segueix fent coses especials.
21: Un dia especial porque la primera vez hacer 3 goles en un mundial, así que contento. Sí, como dije recién, feliz más que nada por resultado, por empezar de una manera positiva. Es un mundial que está muy, muy parejo todo. El primer tiempo nos costó, no pudimos tener la posesión clara y manejar el partido como nos gusta a nosotros y bueno, fue difícil, por suerte encontramos el gol, el segundo tiempo llegaron los otros y fue de otra manera, pero bueno, sacamos el primer partido del Mundial, que nunca es fácil jugar.
20: A tot això, el Real Madrid ha fet un comunicat fa pocs minuts on explica que ha demanat a la UEFA que prengui mesures disciplinàries contra el Barça pel cas Negreira. El conjunt blanc, l'entitat que presideix Florentino Pérez, ha presentat a la UEFA una carta adreçada als seus òrgans disciplinaris. En aquesta carta, el club blanc ha informat a la UEFA de l'existència d'elements de proves rellevants que reforcen de manera concloent les indicacions ja conegudes des del principi sobre l'existència de pagaments a llarg termini opacs i sense cap justificació verificable realitzats pel Futbol Club Barcelona, a qui va ser vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres de la Real Federació Espanyola de Futbol, José María Enríquez Negreira. Això és el que ha especificat en el comunicat al Real Madrid, que demana mesures disciplinàries contra el Barça. També hem de destacar a la Lliga F, el Badalona avui m'han anunciat la renovació de la portera María Valenzuela per una temporada més. L'escoltem.
0: He crecido bastante. El día a día lo he disfrutado muchísimo. He aprendido diariamente tanto con mis compañeras como Adri, que es el entrenador de portero. Es un equipo muy especial por las jugadoras que hay, pero creo que es un grupo muy humano. Ya te digo que todas las personas son muy buenas personas. Al final todas nos llevamos genial y esa sintonía luego se transmite en el campo.
20: En futbol sala, nit èpica al Palau Blaugrana, victòria del Barça contra el Pozo de Múrcia. Els penals, escoltem el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
3: Encima tengo una grandísima suerte de tener a Didas, que me ha dicho, mister, no te preocupes que hoy los penaltis los ganamos. Y cuando hemos fallado los dos primeros me acuerdo de Didas, claro. Pues no decir de alguien más, pero la verdad que hoy ha sido mágico, pues de estas noches del Palau que bueno, un día se lo podré contar a mis nietos.
20: 1-0 està dominant el Barça en aquesta final, en una sèrie al millor de 5.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació.
22: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
23: La banda sonora

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat tot el que ha donat de si la declaració de l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Zapatero s'ha declarat innocent i en un comunicat demana confiança i diu que acabarà demostrant que no ha comès cap delicte. El jutge ha descartat imposar-li mesures cautelars. També hem connectat amb la cimera del G7 que s'està fent a Evian, a l'est de França, on s'ha acordat donar més suport a Ucraïna i augmentar la pressió a Rússia. Això a 48 hores perquè es firmi la acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Diversos mitjans n'han filtrat els punts, que concreten la reobertura de l'estret d'Hormuz o la prohibició que l'Iran aconsegueixi la bomba atòmica. I ens hem fixat també en l'origen de la incidència que va aturar la línia R2 sud de Rodalies dissabte a la tarda. Va ser una via que va quedar sense soldar després d'unes obres que es van fer de nit. Un maquinista va veure el carril tallat quan ja hi havien passat diversos trens, per sort, sense conseqüències. Tot això us ho hem explicat a la primera hora de Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs estem pendents d'un incendi al municipi de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra. Els bombers hi treballen amb 4 mitjans aeris i 14 dotacions terrestres. És un incendi de vegetació a la població de Llor. Hi ha hagut l'avís al 112 a les 2, quan passaran 6 minuts de les 2. Els bombers expliquen que tenen el flanc dret ja controlat gràcies a l'ajuda dels pagesos que hi han treballat amb tractors i que treballen també amb maquinària en focus secundaris al flanc esquerre. Aquest incendi ens recorda el que hi va haver en el mateix municipi l'any passat, que va cremar més de 5.000 hectàrees i on van morir 2 persones. És un dels focus d'actualitat ara mateix, tot i que sembla que els bombers tenen controlada la situació. I a aquesta hora també estem pendents de la situació del trànsit. En aquest cas, derivat d'un accident múltiple, hi ha problemes a la P7 a la zona de Barberà del Vallès. Ho concretem amb l'equip viari, Marlut García.
3: Bona tarda, doncs sí, hi ha més de 8 quilòmetres de cua a la P7 entre Mollet del Vallès i Barberà en sentit sud, i és que aquí hi ha 2 carrils tallats a causa d'un accident entre 3 camions, una furgoneta i 5 turismes que ha passat a les 12 del migdia. També hi ha una llarga cua en sentit contrari en congestió entre Sant Cugat i Barberà en direcció Girona, i també afecta la C-17 amb retencions de Lliçà de Vall a Parets del Vallès per enllaçar amb la P7. Encara d'arribar la grua que s'emportarà un dels camions, ens diu Trànsit, o sigui que els problemes es poden allargar. Recordem algunes alternatives, l'autopista del Maresme o la C-33 segons la destinació. A la C-33 ja aturats a l'entrada a Barcelona des de Montcada.
2: Aquesta és la situació ara mateix. D'aquí 15 anys, Catalunya guanyarà prop de 900.000 habitants i arribarà als 9,2 milions d'habitants. Això és la projecció que fa l'Institut Nacional d'Estadística. La població creixerà un 10% per l'arribada de població estrangera, que passarà de representar el 27% de la població a acostar-se al 40%. A més, el nombre de llars unipersonals fregaran el milió i seran la tipologia d'habitatges que més creixeran juntament amb els que hi viuen 2 persones. Després d'una reunió maratoniana, sindicats i direcció de Quality Espresso, especialitzats en màquines de cafè, han arribat a un preacord sobre el futur de la planta a la zona franca. El nombre d'afectats per l'ERO es redueix dels 82 inicials a 76 i es recol·locarà en altres companyies la majoria dels acomiadats. A més, es prejubilarà el personal a partir dels 55 anys. L'exconseller actual diputat d'Esquerra Republicana al Parlament, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, declararan dilluns que ve com a investigats davant el Tribunal Superior de Justícia pel cas de contractacions suposadament irregulars a l'Ajuntament d'Altafulla. La causa també s'instrueix al Suprem perquè l'exalcalde Félix Alonso, investigat per prevaricació, és actualment diputat dels Comuns al Congrés. I l'Ajuntament de Barcelona demana elevar a 5 anys la pena...
4: 24 hores al dia, 365 dies a l'any.
5: Ràdio Arbúcies, sempre t'acompanya.
4: La teva emissora.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de
7: 30 graus
6: i una humitat del 24%.

code.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 4. Els bombers treballen a aquesta hora per apagar un incendi al centre de recerca IRTA de la Universitat Autònoma de Barcelona. Segons els bombers, el foc ha començat a l'exterior i ja afecta l'interior de l'edifici. S'han evacuat tots els treballadors i hi ha una quinzena de dotacions dels bombers sobre el terreny. El jutge rebutja la retirada del passaport a José Luis Rodríguez Zapatero, com demanava la fiscalia. El magistrat al·lega que no hi ha risc de fuga, malgrat que insisteix que hi veu indicis raonables de criminalitat. L'expresident espanyol ha defensat la seva innocència durant la seva declaració aquest matí a l'Audiència Nacional. Pedro Sánchez evita fer cap referència a Zapatero malgrat els esforços del PP en una sessió de control al Congrés en què els socis han marcat distàncies i el PNB li ha exigit pressupostos o eleccions. Al Parlament, el president Illa ha tornat a expressar el suport incondicional a Sánchez i ha assegurat que és el millor president que ha tingut mai Espanya. L'acord entre l'Iran i els Estats Units, filtrat als mitjans, planteja la prohibició de l'arma nuclear per Teheran, però a la vegada parla d'ajuda financera i d'un alleujament de les sancions pel règim. La Casa Blanca diu que el document no és definitiu i Donald Trump assegura que si al final l'acord no el convenç, tornarà a bombardejar l'Iran. El Parlament aprova per unanimitat la llei per erradicar l'amiant, un text pioner al món que vol accelerar la retirada d'amiant per assolir els objectius europeus que fixen que s'ha d'eliminar abans del 2032. El govern s'ha compromès a destinar-hi 20 milions d'euros cada any. Les plataformes d'usuaris de trens denuncien una falta de solucions per afrontar la crisi de Rodalies per part del govern. Les entitats alerten que la interlocució amb la Generalitat s'ha degradat, mentre que la consellera Sílvia Paneque manté el compromís per millorar el servei. Isau de Ferran García, cop de llum de la nord-americana Rita Winkel, cartes imprevistes de Tina Vallès i La passió dels estranys de Marina Garcés han estat distingits amb els Premis Llibreter 2026. Totes aquestes obres han estat seleccionades per votació de les llibreries del Gremi de Llibreries de Catalunya que organitza el Premi Llibreter des de fa ja 27 edicions. Esports.
2: Bernardo Silva serà jugador del Real Madrid per les dues pròximes temporades. El jugador de Portugal debuta avui al Mundial enfrontant-se amb la seva selecció la República Democràtica del Congo a les 7 de la tarda. També avui, Anglaterra-Croàcia a les 10 del vespre i aquesta pròxima matinada a la 1, Ghana-Panamà i a les 4, Uzbekistan-Colòmbia, un partit que tancarà la primera jornada de la fase de grups. El Barça d'handbol ha anunciat l'ampliació de contracte de Timothée Yenguessan per dues temporades més fins al 2029, mentre que el Barça de bàsquet ja viatja cap a València, on demà jugarà el primer partit de la final de la Lliga CB. Els blaugranes tenen el factor pista en contra en una sèrie al millor de 5 partits.
1: I pel que fa al temps, tarda assolellada i càlida, les màximes més altes arribaran als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Hi haurà alguns ruixats i tronades al Pirineu. Dijous continuarem amb aquesta mateixa dinàmica de temps, un altre dia de calor i ruixats més aviat puntuals.
0: Trescat Info.
1: Ara passen 4 minuts de les 4 de la tarda. Us informa Laia Framis Ametller.
0: Trescat Info.
3: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 23%.

0: Trescat Info.
1: Bona tarda, són les 5. I el primer titular a aquesta hora és pel trànsit. Equip viari, endavant.
2: Encara queden cues a la P7 de Parets del Vallès a Mollet i de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà en sentit sud, després que han retirat els 9 vehicles que han tingut aquest migdia un accident, 3 dels quals camions. També queda congestió de Bellaterra a Barberà en direcció Girona i la C-17 de Parets del Vallès a Mollet, també sentit a sud. També força carregades les dues rondes de Barcelona en totes dues direccions.
1: Els bombers treballen per apagar l'incendi al centre de recerca IRTA Cresa de la Universitat Autònoma de Barcelona. El foc ha afectat l'interior de l'edifici on hi ha els laboratoris i les naus adjacents, on ha cremat completament la palla que hi havia. Quan hi han arribat els bombers, els treballadors de l'edifici ja havien sortit a l'exterior i no hi ha persones ferides. L'Audiència de Lleida confirma l'arxivament definitiu de totes les causes penals relacionades amb el brot de Covid a la residència Fiella de Tremp i desestima el recurs presentat per una part de les famílies de les víctimes. La resolució tanca la via penal del cas i el brot va causar la mort de 64 residents. El jutge rebutja la retirada del passaport a José Luis Rodríguez Zapatero, com demanava la fiscalia. El magistrat al·lega que no hi ha risc de fuga, malgrat que insisteix que hi ha veus indicis raonables de criminalitat. L'expresident espanyol ha defensat la seva innocència durant la seva declaració aquest matí a l'Audiència Nacional. El Parlament aprova per unanimitat la llei per erradicar l'amiant, un text pioner al món que vol accelerar la retirada d'amiant per assolir els objectius europeus que fixen que s'ha d'eliminar abans del 2032. El govern s'ha compromès a destinar-hi 20 milions d'euros cada any. L'acord entre l'Iran i els Estats Units filtrat als mitjans planteja la prohibició de l'arma nuclear per a Teheran, però a la vegada parla d'ajuda financera i un alleujament de les sancions per al règim. La Casa Blanca diu que el document no és definitiu i Donald Trump assegura que si al final l'acord no el convenç, tornarà a bombardejar l'Iran. Israel segueix atacant posicions de Hezbollah al sud del Líban, un país a priori inclòs en el memoràndum d'entesa entre l'Iran i els Estats Units per acabar el conflicte que els confronta. Malgrat la pressió exercida per Donald Trump, el govern israelià adverteix que no s'aturaran en la defensa dels seus interessos. El Parlament aprova reconèixer l'Institut d'Estudis Catalans com a Acadèmia Nacional. El ple ha rebutjat les esmenes presentades per Vox i el Partit Popular de Catalunya que plantejaven que el text fes referència a Acadèmia Catalana en lloc de Nacional. Les plataformes d'usuaris de trens denuncien una falta de solucions per afrontar la crisi de Rodalies per part del govern. Les entitats alerten que la interlocució amb la Generalitat s'ha degradat, mentre que la consellera Sílvia Paneque manté el compromís per millorar el servei.
3: Esports.
4: El Barça fa oficial la renovació per dues temporades més de Pere Romeu, l'entrenador de l'equip femení. El tècnic barceloní, de 32 anys, acaba de completar la seva segona temporada com a primer tècnic. Bernardo Silva serà jugador del Real Madrid per les dues pròximes temporades. El jugador de Portugal debuta avui al Mundial enfrontant-se amb la seva selecció a la República Democràtica del Congo a les 7 de la tarda. També avui a les 10, Anglaterra-Croàcia i aquesta pròxima matinada a la 1, Ghana-Panamà i a les 4, Uzbekistan-Colòmbia, que tancarà la primera jornada de la fase de grups. I el Barça d'handbol ha anunciat l'ampliació de contracte de Timotei Enguessan per dues temporades més fins al 2029.
1: Tarda assolellada i càlida, les màximes més altes arribaran als 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre i hi haurà alguns ruixats i tronades al Pirineu. Dijous continuarem amb la mateixa dinàmica de temps, un altre dia de calor i ruixats més puntuals.
0: Trescat Info.
1: Ara passen 4 minuts de les 5 de la tarda, sóc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt.
5: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
6: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 24%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM. Peace out.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 6. I d'entrada a aquesta hora fem un cop d'ull a les carreteres. Endavant, equip viari.
2: Destaquem les cues de l'AP7 de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà, en sentit sud, C58 i C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, les dues rondes de Barcelona en totes dues direccions, i a la Vall d'Aran, complicada la circulació a la C28 al port de la Bonaigua per l'incendi d'una autocaravana.
1: Controlat l'incendi que s'ha declarat aquest migdia a l'edifici principal del Centre de Cerca IRTA de la Universitat Autònoma de Barcelona. Els bombers hi han enviat una quinzena de dotacions i també tenen estabilitzat el foc que s'ha declarat en una nau adjacent. Tots els treballadors han estat evacuats i no hi ha ferits. D'aquí uns minuts hi ha prevista una compareixença dels bombers que podreu seguir en directe a 3Cat Info. El jutge rebutja la retirada del passaport a José Luis Rodríguez Zapatero, com demanava la fiscalia. El magistrat al·lega que no hi ha risc de fuga, malgrat que insisteix que hi veu indicis raonables de criminalitat. L'expresident espanyol ha defensat la seva innocència avui donant la seva declaració aquest matí a l'Audiència Nacional. L'acord entre l'Iran i els Estats Units, filtrat als mitjans, planteja la prohibició de l'arma nuclear per Teheran, però a la vegada parla d'ajuda financera i d'un alleujament de les sancions pel règim. La Casa Blanca diu que el document no és definitiu i Donald Trump assegura que si al final l'acord no el convenç, tornarà a bombardejar l'Iran. El Parlament aprova per unanimitat la llei per erradicar l'amiant, un text pioner al món que vol accelerar la retirada d'amiant per assolir els objectius europeus que fixen que s'ha d'eliminar abans del 2032. El govern s'ha compromès a destinar-hi 20 milions d'euros cada any. I l'Audiència de Lleida confirma l'arxivament definitiu de totes les causes penals relacionades amb el brot de Covid a la residència Fiella de Tremp i desestima el recurs presentat per una part de les famílies de les víctimes. La resolució tanca la via penal del cas. El brot, recordem, va causar la mort de 64 residents. El Parlament aprova reconèixer l'Institut d'Estudis Catalans com a acadèmia nacional. El ple ha rebutjat les esmenes presentades per Vox i el Partit Popular de Catalunya que plantejaven que el text fes referència a acadèmia catalana en lloc de nacional.
0: Esports.
3: El Barça fa oficial la renovació per dues temporades més de Pere Romeu, l'entrenador de l'equip femení. El tècnic barceloní de 32 anys acaba de completar la seva segona temporada com a primer tècnic. El masculí, de la seva banda, ha anunciat que el primer amistós de la pretemporada el jugarà el 31 de juliol contra el Birmingham City a l'estadi de St. Andrews. I Bernardo Silva serà jugador del Real Madrid per les dues pròximes temporades. El jugador de Portugal debuta avui al Mundial enfrontant-se amb la seva selecció a la República Democràtica del Congo a les 7 de la tarda. També avui, a les 10, Anglaterra, Croàcia, i aquesta pròxima matinada a la 1, Ghana, Panamà, i a les 4, Uzbekistan, Colòmbia.
1: I pel que fa al temps, tarda assolellada i càlida, les màximes més altes arribaran als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Hi haurà alguns ruixats i també tronades al Pirineu. Dijous continuarem amb la mateixa dinàmica de temps, un altre dia de calor i ruixats més puntuals.
0: 3Cat Info.
1: Ara passen 4 minuts de les 6 de la tarda. Us informa Laia Framis Ametller.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
4: Ràdio Armúcia 107.6 FM.
5: La banda sonora del teu dia.
6: Tenim a Armúcies una temperatura de 30 graus i una humitat del 27%.

0: Bona tarda, són les 7. Titular del trànsit a aquesta hora.
1: Encara cues a la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada de Barcelona pel nus de la Trinitat, a les rondes de Barcelona, ronda a dalt entre Diagonal i Vallcarca, ronda litoral entre Zona Franca i el Port en sentit Besòs i de Fòrum a la Barceloneta direcció Llobregat, a l'extrem sud de la Gran Via entre l'Hospitalet i Plaça Espanya en direcció d'entrada, cosa que afecta també les línies d'autobús que passen per Plaça Espanya.
0: El jutge rebutja la retirada del passaport a José Luis Rodríguez Zapatero com a demanava la fiscalia. El magistrat al·lega que no hi ha risc de fuga, malgrat que insisteix que hi veu indicis raonables de criminalitat. L'expresident espanyol ha defensat la seva innocència durant la seva declaració aquest matí a l'Audiència Nacional. L'acord entre l'Iran i els Estats Units filtrat als mitjans planteja la prohibició de l'arma nuclear per a Teheran, però a la vegada parla d'ajuda financera i un alleujament de les sancions per al règim. La Casa Blanca diu que el document no és definitiu i Donald Trump assegura que si al final l'acord no el convenç, tornarà a bombardejar l'Iran. Els bombers han controlat l'incendi a l'edifici principal del Centre de Recerca Irta Cressa de la Universitat Autònoma de Barcelona, Cerdanyola del Vallès. L'incendi no ha causat ferits i tampoc ha afectat les naus on hi ha els animals i els laboratoris d'investigació. El foc ha començat a l'exterior i s'ha propagat a l'interior de l'edifici. De moment, se'n desconeixen les causes. L'Audiència de Lleida confirma l'arxivament definitiu de totes les causes penals relacionades amb el brot de Covid a la residència Fiella de Tremp i desestima el recurs presentat per una part de les famílies de les víctimes. La resolució tanca la via penal del cas. El brot va causar la mort de 64 residents. Els trens que van circular entre Vilanova i la Geltrú i Sitges dissabte al matí ho van fer sobre un carril que no estava soldat i la brida que els havia de subjectar de manera temporal es va acabar trenant. L'incident que avui ha revelat el diari de Tarragona va provocar l'aturada del servei durant tota la tarda. I el Parlament aprova la llei que classifica l'Institut d'Estudis Catalans com a Acadèmia Nacional. La mesura busca dotar el país d'una institució acadèmica plenament reconeguda. Els grups que hi han votat a favor reivindiquen que la norma vol reconèixer per llei l'activitat i la funció del IEC, també a nivell internacional. Sau de Ferran García, cop de llum de la nord-americana Rita Bulinski i cartes imprevistes de Tina Vallès i la passió dels estranys de Marina Garcés han estat distingits amb els Premis Llibreter 2026. Totes aquestes obres han estat seleccionades per votació de les llibreries del Gremi de Llibreries de Catalunya, que organitza el Llibreter des de fa 27 edicions.
2: Esports.
3: Ara mateix acaba de començar el partit del Mundial entre la selecció de Portugal, entrenada pel català Robert Martínez. Amb el blaugrana Cancelo a l'11, també Cristiano Ronaldo, juguen contra la República Democràtica del Congo. També avui el Mundial a les 10, Anglaterra-Croàcia, a la 1, Ghana-Panamà i a les 4 de la matinada, Uzbekistan-Colòmbia. I el Barça fa oficial la renovació per dues temporades més de Pere Romeu, l'entrenador del femení. El tècnic barceloní de 32 anys acaba de completar la seva segona temporada com a primer tècnic.
0: Les màximes s'han enfilat fins als gairebé 39 graus a Ponent i encara es mantindran alguns ruixats al Pirineu. Dijous continuarem amb sol, amb algun núvol baix a primera hora a l'Ebre, tarda amb alguns ruixats puntuals i la mateixa calor puntualment pot baixar una mica.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen pràcticament 4 minuts de les 7 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 8.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix.
4: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
5: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de
7: 30 graus
6: i una humitat del 26%.
2: Són les 10 del matí. Ara comença una nova edició de l'Amics i Residents a Arbúcies, amb Jordi Soler i tota la colla de col·laboradors a la sintonia de Ràdio Arbúcies. Som-hi.
8: Les enramades del 2020... Les enramades 2026 ja són història. L'experiment de compactar aquesta festa sembla que no ha anat malament. És el moment de les valoracions. Una cosa que ens deixa aquesta enramada és la necessitat de donar sensació de seguretat. És una qüestió important. Més enllà dels moments de conflicte en espectacles a la via pública, potser menors sobre el paper, és la sensació que deixen de falta d'elements d'autoritat. També el nou format, tal com dèiem, de la festa, que ha funcionat prou bé. Caldrà donar-hi a tot plegat una volta. I més enllà d'aquest nou format, d'aquesta variació que segurament ens acompanyarà força temps, avui tenim el FAM, el Festival Musical d'Arbúcies, que també és obert, gratuït, i ens ocuparà tot el dissabte. Esperem que sigui un èxit i que tot vagi molt bé. Comencem una nova edició d'Amics i Residents Arbúcies. Us presentem les veus que ens acompanyaran avui al programa. Xavi Soler, el primer de la graella de sortida, el nostre meteoròleg en plantilla des del Meteocat, ens explicarà com ha anat el temps aquesta setmana. Ens farà la previsió de la meteo pels pròxims dies i, a banda, de presentar un tema de coneixement i ciència. Avui farem una mica de refregit. Recuperem algunes de les entrevistes del programa Catifes 2026 a Ràdio Arbúcies, del directe que habitualment fem durant una diada tan important com aquesta. Farem un recull de les entrevistes dedicades a l'extraescolar de teatre i a l'exposició Cantàvem, Cantem i Cantarem. Com és habitual, Marta Rubio, des de l'Oficina de Comunicació Municipal, ens fa el seguiment de l'actualització de les activitats recomanades al nostre poble els propers dies.

0: amics i residents, a la recerca dels nostres veïns.
1: Hola, bones. Què en penses de la gent d'Arbúcies?
2: La gent d'Arbúcies, doncs, és una gent molt ben parida, una gent molt, ben, molt bona gent.
3: La gent d'Arbúcies mata balons.
1: Hola, com és la gent d'Arbúcies?
4: Fantàstica.
5: Que són molt millors que la gent de Sant Hilari.
1: Bones, què en penses de la gent d'Arbúcies?
6: La gent d'Arbúcies els agrada molt la festa.
1: Bravo! Bones, què en penses de la gent d'Arbúcies?
7: Gent d'Arbúcies, gent d'Astúcies.
8: Són molt bona gent.
9: Són molt collonuts.
10: 12 dones, 13 bruixes.
1: Hola, què en penseu de la gent d'Arbúcies?
11: Són molt pesats.
12: Són bones persones i...
13: Són cochinos.
14: Són bona gent.
15: Amics i residents, us donem la veu.
0: Trima Motor Bosch Car Service patrocina l'espai de la Meteo, de l'Amics i Residents Arbúcies.

0: Iniciem aquesta edició del Amics i Residents, edició 821, ja portem 821 edicions, i saludem en el primer dels col·laboradors del programa, el més matiner de tots, Xavier Soler, avui en la distància, connectat via telefònica. Bon dia, Xavi.
1: Molt bon dia, Jordi.
0: Com estem?
1: Doncs això, un altre cop, encantat de seguir amb tots vosaltres.
0: Comencem el programa, com sempre, fent l'esment al nostre patrocinador. Ja saps quin és aquest patrocinador, no?
1: Efectivament, en Trima Motor.
0: Trima Motor és el nostre patrocinador, el patrocinador de la Meteo. Començament del programa de l'Amics i Residents. Anem per feina, entrem en matèria i anem a fer un repàs del que ha estat aquesta setmana després de la ressaca de les enramades.
1: Doncs mira, una setmana que recordem tots que les enramades al final es va afectar una miqueta la pluja i va ser pràcticament acabar les enramades i el temps es va començar a estabilitzar i força, i de fet pràcticament no ha plogut, sí que va ploure crec que entre dimarts i dimecres van ploure al voltant d'uns 4 litres per metre quadrat, que bé, benvinguts siguin, perquè la veritat és que les previsions indiquen que de precipitació no en tindrem gaire, per tant aprofitem aquests 4 últims litres que hem recollit aquí a la nostra estació meteorològica i que creiem que aniran doncs força bé, una miqueta com una bossa per tot el que pugui venir. I pel que fa a les temperatures, doncs, d'aquest ambient relativament suau o fins i tot fred o fresc a primera hora del matí, a poc, al final de setmana, les temperatures s'han anat enfilant. I, de fet, ahir les temperatures màximes d'aquí a Arbúcies es van enfilar fins als 29,7 graus. Una temperatura que ja frega els 30 i que sembla que, això sí, es repetirà sovint la setmana vinent.
0: I ara anem a fer la projecció del que serà el temps a les pròximes hores i els pròxims dies.
1: Doncs a veure, aquest cap de setmana situació molt tranquil·la. De fet, avui dissabte el sol serà el protagonista de la jornada. Hi ha temperatures que ben bé aquí no acabaran de pujar més, al voltant de potser 30, tot estirar 31 graus. Però que si hem d'anar cap al Pirineu, sobretot cap a Ponent, cap al Pla de Lleida, aquí sí que les temperatures s'enfilaran fins als 34, 35, 36 graus aquest cap de setmana. Per tant, qui vulgui anar a Ponent, que sàpiga que haurà d'anar amb màniga curta i calça curta, perquè la calor serà, no de rècord ni molt menys, però que serà força acusada. Això sí, demà dissabte, en canvi, a diferència d'avui dissabte, si anem al Pirineu, compta amb les tempestes de tarda, perquè pot haver-hi alguna, a diferència d'aquests darrers dies.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs aquesta és la previsió del temps. Per tant, podem dir que la tònica general serà de calor.

0: Calor, calor i més calor.
1: Doncs sí, de fet les temperatures estaran, la massa d'aire concretament se situarà al voltant d'entre 4 i 5 graus més alta del que tocaria per aquesta època de l'any. Després tot això es modula una miqueta amb la marinada, amb els efectes locals, i no acaben sent en general aquests 4 o 5 graus, però que sí, el que podem dir és que les temperatures estaran un pèl per sobre del que tocaria per aquesta època de l'any.
0: I posats a parlar de calor, de bon temps, doncs el protagonista de tot això és l'Astre Rei. I avui ens sembla, un ocellet m'ha explicat que el tema que tocarem avui a la segona part de la Meteo amb Xavi Soler és precisament el sol i l'eclipsi solar, que fa dies que sembla que no se'n parla gaire amb tot això del pap. Això ha quedat una mica en segon pla, però hi ha moguda amb això.
1: Home, de fet, queden exactament 60 dies perquè hi hagi un eclipsi solar aquí a Catalunya.
0: Doncs vinga, anem a parlar-ne.
1: Doncs, de fet, el que esperem és que els pròxims anys es farà una conjunció astral que permetrà que no tinguem un, que no tinguem dos, sinó que en tinguem tres eclipsis solars a la península Ibèrica. Una cosa que, un fet que no es dona, de fet, gaire sovint, i que permetrà que aquest agost en tinguem un altre, a l'agost del 2027 en tinguem un segon eclipsi i al gener del 2028 en tinguem un altre. Però ara sí, t'haig de dir que tots tres seran una mica diferents.
0: Sí, això cal que ho expliquem una mica, perquè és clar, tants eclipsis seguits, això no és gaire normal, i menys no poden ser iguals, perquè com l'eclipsi que es produirà ara, em sembla que ha de passar molts anys.
1: Doncs sí, mira, a veure, de fet aquí podríem estar explicant sobre les eclipsis tot avui dissabte i continuaríem demà diumenge, però intentarem fer una miqueta més sintètic i sobretot una miqueta més amè. A veure, la teoria tothom ja la sap, doncs que si la Lluna s'interposa entre el pla de la Terra i el Sol, doncs el que evita és que els rayos solars arribin a la Terra i faci d'ombra la Lluna, i per tant aquesta ombra de la Lluna es projecti sobre la Terra, i és això el que s'entén tothom que és l'eclipsi solar. Però quina particularitat té aquest eclipsi del 12 d'agost? Insisteixo, d'aquí exactament 60 dies. Doncs la primera particularitat és que es veurà en una franja molt, molt, molt petita de la Terra. Es veurà una miqueta només al nord de Rússia, que pràcticament no veurà ningú perquè no viu ningú pràcticament allà, una zona de Groenlàndia, Islàndia, la península Ibèrica i poca cosa més. I estem parlant de l'ombra on l'eclipsi serà total, és a dir, una franja molt estreta on l'ombra permetrà tapar de manera sencera el nostre sol. Això és aquesta franja que estem comentant, que va des de Groenlàndia passant per Islàndia i que acabarà per aquí més o menys per a les Illes Balears, Mediterrani endins. Quina zona de Catalunya és la més adient per poder veure aquest eclipsi solar? Doncs serà sobretot el sud de Catalunya. El sud de Catalunya serà on aproximadament des de Vilanova a la Geltrú fins a Amposta, tirant en avall, és la franja de Catalunya on es podrà veure, i també a l'interior, cap a Lleida, es podrà veure totalment, de manera total, aquest eclipsi solar. Si anem doncs, més cap amunt, més cap a Arbúcies, per exemple, doncs no el veurem de manera total, el veurem de manera parcial. I a més, una particularitat que té aquest eclipsi solar total és que, evidentment, total, insisteixo, el veurem de Tarragona cap a baix, on l'ombra serà el 100% de tapar el sol. Però, com més amunt, d'altres llocs d'Europa el veuran només de manera parcial, al voltant del 20-25%. Però a Catalunya, doncs això, va des d'un 60-70% aproximadament fins al 100% de les comarques del sud. Però té una particularitat, insisteixo, molt, molt destacada, que l'eclipsi, l'hora del dia on podem, quan podrem, o que es donarà aquest fenomen, és molt tard, és cap al tard, al voltant d'entre les 8:30, 8:20, 8:30 i 8:30 i algo aproximadament. Són uns 2 o 3 minuts, això sí, durarà molt poquet la fase en el que sigui eclipsi total. Això és una particularitat important a tenir en compte, perquè hi ha altres eclipsis, que són la minoria, en què duren, la seva duració és de fins a 5, 6 i fins i tot 7 minuts en el cas més, més estrany. Aquest, concretament, durarà entre 2 i 3 minuts. Allà, insisteixo, cap a les comarques de Tarragona. Evidentment, podem anar a l'interior de la península, també el veurem, a Galícia també el veuríem, però que, si ens centrem a Catalunya, el podríem veure cap al sud. I, per tant, com és entre les 8:20 aproximadament i les 8:40, per fer-ho una miqueta més, més generós, si comptem la fase inicial fins a la fase final, i enmig quedaria la fase d'eclipsi total, doncs hem de tenir en compte que el, com és entre les 8:30, que ja és molt tard, vol dir que el sol en l'horitzó estarà molt baix. Està calculat que estigui al voltant d'un 7% només aixecat el sol respecte a l'horitzó. Què vol dir això? Que haurem de mirar cap a l'oest, que se pon el sol, evidentment, però si estem a una fondalada com Arbúcies, per exemple, no el veurem.
0: Sí, no,
1: perquè
0: no.
1: com el sol està molt baix, clar, clar, clar, a l'horitzó, nosaltres a aquella hora, ara no calculo, però molt probablement a les 8:30 ja no tinguem el 12 d'agost el sol a l'horitzó. Hauríem d'anar a un lloc més elevat, és a dir, o probablement Matagalls, Agudes, Turó de l'Home. Però compte, perquè molt probablement en aquests jocs ja hi haurà també molta gent. Per tant, si volem veure l'eclipsi, hem de ser previsors, molt previsors, ja us ho dic ara, perquè ve gent no només de la península, sinó de tota Europa, per poder contemplar aquest fenomen. Un fenomen que triga molt a donar-se en el cas de la península Ibèrica. Crec que feia molt de temps que no, em sembla que era el 1930, ara no recordo exactament des de quin any no es veia un eclipsi total a la península Ibèrica. Per tant, hem de ser conscients de que serà molt tard aquest eclipsi del 12 d'agost, cap al tard, i que hem de mirar cap a l'horitzó, cap on se pon el sol, i hem de posar-nos en el cas d'això en un lloc elevat, perquè si no no el podrem veure.
0: Jo recordo que era jovenet, no sé si tenia poder 12 anys o així, que se'n va produint un, però no sé si era total. Va ser un...
1: Parcial.
0: Devia ser parcial.
1: Segurament.
0: Que va quedar molt tapat, però gairebé... però no va quedar fos del tot, però déu-n'hi-do el que va arribar a tapar. Això es produeix, clar, una... es produeix més sovint, això, potser.
1: El parcial també depèn, depèn de la zona. De fet, hi ha molts aspectes a comentar que potser val la pena reprendre una altra vegada i fer la propera setmana un altre programa dedicat a l'eclipsi, perquè durant l'eclipsi hi ha tres fenòmens molt interessants que potser m'estimo més no centrar-me en ells ara mateix i centrar-nos la setmana vinent, perquè veieu que val la pena veure aquest eclipsi solar total, perquè no només és el fet de que quedi fosc en el moment de l'eclipsi, sinó que es donen alguns fenòmens, si podem mirar de cara a l'eclipsi, molt interessants, que els explicarem la propera setmana. I sobretot, recomanacions. Deixeu-vos estar de diapositives, de radiografies, mireu amb les ulleres homologades que les venen. Ja sé que si voleu mirar-ho, doncs us heu de gastar diners, ja ho sé, però millor protecció solar davant de l'eclipsi, perquè no es pot mirar de manera directa. Evidentment, quan estigui tapat totalment el sol, llavors sí que es pot mirar, però aquelles zones com Arbúcies, per exemple, que Arbúcies precisament no serà un eclipsi total, doncs sempre hi haurà una porció de sol que veurem, per tant no es pot mirar ni prismàtics ni telescopis. Això sí, si no tenen el filtre, si tenen el filtre adequat sí, però si no el tenen, millor que no, i agafar aquestes ulleres que ja estan a la venda des de fa molt, que desconec el preu, però que ja estan a la venda de fa molts mesos. I si no sé si em queda gaire temps, però A l'entradet han dit que hi havia tres eclipsis, i efectivament hi haurà tres eclipsis, perquè l'any que ve hi haurà un altre eclipsi, un eclipsi també total. Però aquest té la salvetat que només es veurà ben bé a l'extrem sud d'Andalusia i ben bé al nord del Marroc. Serà també de caire de tipus total, però tindrà una durada una miqueta més elevada que no pas d'aquests 2 minuts. I el següent any, el 28, totalment un altre eclipsi solar total ens agafarà a Catalunya. I aquest sí que segurament el podrem veure pràcticament al 100% el que és a la zona d'Arbúcies. Quin problema hi ha? És que serà entre les 15:40, 15:45, que pràcticament també una altra vegada el sol està a l'horitzó. I aquí, com és hivern, com serà el gener del 2028, evidentment sí o sí haurem de pujar en un lloc elevat, perquè si no, Arbúcies a les 4:30 i d'un dia de gener ja no tenim sol. Per tant, haurem d'anar a un altre lloc. I aquí sí que té una particularitat important, aquest de l'any 2028, que tindrà una durada excepcional de pràcticament més de 5 minuts. Que això fa que sigui...
0: 5 minuts?
1: 5 minuts. 5 minuts. Això fa... Això depèn, ja ho explicarem al proper programa, però depèn de l'òrbita també de la Lluna, que recordem que l'òrbita de la Lluna és una miqueta com, diguéssim, no paral·lela a l'òrbita del Sol i de la Terra, sinó que puja i baixa respecte doncs, a les diferents fases lunars. Per això
0: no està en el mateix pla de rotació.
1: No està en el mateix pla, exacte. Això el que dificulta és que hi hagi la conjunció dels tres astres en el mateix pla. Per això no hi ha un eclipsi solar cada mes, perquè si no s'ha de donar aquesta particularitat.
0: Déu-n'hi-do, o sigui que tindrem més oportunitats a banda d'aquest any, i per
1: sí,
0: tant
1: correcte.
0: Doncs bé, i després ja suposo que ja trigarà molts anys a tornar a aparèixer un fenomen d'aquest tipus.
1: Sí, i a més que estigui a més tan junts en el temps i en l'espai aquests tres eclipsis, que és una particularitat que es dona molt poc sovint, que en un mateix més o menys petit continent, que seria això de la península Ibèrica, doncs es puguin donar tres en 3 anys. Això sí, en llocs diferents i amb unes característiques diferents, perquè el del tercer any, el que estem parlant ara del 2028, no serà total, serà anular. Què vol dir anular? Que es veurà una miqueta l'anell exterior del Sol, perquè la Lluna no estarà tan a la vora nostra, estarà una miqueta més lluny de la Terra, i això impedirà que pugui tapar completament els rajos del Sol.
0: Sí,
1: però
0: no,
1: també,
0: o sigui, que no es farà,
1: també és,
0: sí. no es farà
1: no
0: de
1: es
0: nit.
1: Farà de nit.
0: No es farà de nit.
1: Exacte, no es farà de nit, però jo crec que també val la pena tenir-ho en compte, perquè aquells que no puguin, pel que sigui, aquest 12 d'agost de res d'aquest estiu, doncs en tenen una oportunitat l'any que ve a l'extrem sud, si volen anar cap a Huelva, i després d'aquí dintre de 2 anys, al gener, en tindran un altre.
0: Molt bé, Xavi, doncs ja arribem al final del temps. Ja ens anirem preparant per aquesta efemèride, i moltes gràcies. La setmana que ve doncs ampliarem informació sobre aquestes qüestions relacionades amb els eclipsis.
1: Correcte, ampliarem i podrem donar algunes dades interessants, perquè els científics també aprofiten aquest fenomen per estudiar alguns aspectes molt importants.
0: Gràcies, Xavi, ens veiem.
1: Ens veiem, Jordi.

0: Reparem el vostre vehicle amb la representació i garantia de Bosch Car Service. Diagnosi, manteniment, mecànica i electrònica. Líders en tecnologia i confiança. Som Trima Motor Arbúcies. A Trima Motor Bosch Car Service tenim vehicles nous i d'ocasió. També som especialistes en vehicle elèctric. Descobriu tot el que us podem oferir a trimamotor.com. Al costat de la rotonda d'entrada d'Arbúcies i el telèfon 972 16 25 99. Trima Motor Bosch Car Service. Preparats per tot allò que el teu vehicle necessita.
1: Torna al FAM, el Festival Arbúcies Musical. El proper dissabte 13 de juny podreu gaudir del talent quilòmetre zero en una jornada plena d'actuacions per totes les sensibilitats musicals. A Can Cassó, a partir de les 12 del migdia, en l'escenari petit amb els grups, acords a mig desfer, i a la 1 del migdia, Maima més Joel Serres. En l'escenari gran, a les 5 de la tarda, Inne Ribeflow. A les 6 de la tarda, Última Bala. A les 7 de la tarda, Tau Boys. A les 8 del vespre, Give Me the Foie. I per la nit, a les 9, Sulit. A les 10, Jetla. I a les 11, Whipping. Després hi haurà la presència de DJ Sask, Pau Saborit i Urinitúrrinco Selecta. L'entrada és lliure. Tindrem servei de bar i futrac, amb la presència de cerveses Graner i el suport de l'Ajuntament d'Arbúcies. Us esperem. Segona edició del Festival Arbúcies Musical. Organitza el Col·lectiu Musical d'Arbúcies.
2: Estem amb tu des de 1985.
3: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
2: 107.6 FM.

0: Avui no tindrem una secció normal i corrent, tindrem una recuperació, un refregit d'algunes de les entrevistes que es van desenvolupar al llarg de la jornada de catifes. Algunes d'aquestes entrevistes són interessants i es van poder seguir en aquell moment, però avui tenim ganes de recuperar-ne alguna perquè són temes que creiem interessants. El primer de les entrevistes que recuperem avui en l'Amics i Residents és una que vam fer a la Gemma Font i a la Núria Tort parlant de l'exposició Cantàvem, Cantem i Cantarem, una exposició dedicada a les cançons de transmissió oral. Escoltem-ho. Anem a tractar ara és una exposició que es pot visitar actualment al Museu Etnològic del Montseny, que acull aquesta exposició Cantàvem, Cantem i Cantarem. Una mostra coproduïda amb el grup Cantut, cançons de tradició oral, i la Diputació de Girona amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Cassà de la Selva. L'exposició es pot veure des del 23 de maig fins al 28 de juny i reivindica la necessitat humana i natural de cantar i posar en relleu la importància de preservar i difondre les cançons de transmissió oral, un patrimoni immaterial que ens arrela al territori i a la cultura. La inauguració es va fer el dia 23 de maig a les 12 del migdia dins dels actes del dia dels actes festius o de celebració del Dia Europeu dels Parcs, amb un acte de presentació i una visita comentada a càrrec de Francesc Viladiu, coordinador del projecte Cantut, i de l'Alda Rodríguez, comissària de l'exposició. Llavors, el dia 11 de juny, a les 7 del vespre, l'etnomusicòleg, ho he dit bé, no?, l'etnomusicòleg, Jaume Iats, farà una xerrada en el marc de l'exposició. Per ampliar el tema, doncs, aquí ens acompanyen a la carpa de Ràdio Arbúcies, la Núria Tort. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Acosta't, abraça't al micro. I tenim també a la tècnica del museu, la Gemma Font.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia i gràcies a totes dues per apropar-vos aquí, que sé que tu, Gemma, deus estar liada allà al museu, no? Ara
2: sí, vinc una mica amb les mans brutes de fer catifa, però és el que toca.
0: Molt bé, doncs, què podem trobar en aquesta exposició? El Cantut aquest, gent que canta o...?
1: Sí, bé, sobretot el que volen... vol transmetre aquesta exposició és que no cantem, que escoltem la ràdio, tenim un caset, tenim tocadiscos, tenim tele, tenim de tot,
2: Spotify,
1: i ho escoltem tot a través d'això, i no cantem, que és el que hauríem de fer.
0: Hem deixat de cantar.
1: Sí, i el que es proposa el Cantut és això precisament, que cantem més. Ells tenen un projecte ja de molts anys que ja l'han anat estenent. Aquest any ens ha tocat, era l'any passat o aquest?
2: L'any passat. Vam col·laborar.
1: Vam començar a col·laborar-hi nosaltres, i el que vam fer és ampliar, però de moment encara estan dins de la província de Girona tots els que fan.
0: Sí.
1: I el que fan és recollir totes les cançons que troben, totes.
0: Sí, cançons que es transmeten tradicionals, que es transmeten oralment, no?
1: Sí, i tenen un arxiu, si entreu al Cantut a internet, trobareu totes les cançons que han recollit, que no s'acaben mai. I el que fins ara fèiem és posar màquines que cantaven, però nosaltres no cantàvem. I el que volen ells és ampliar la gent que canta.
0: Ah, està bé, o sigui, és un repositori de cançons de música... així cantada tradicionalment, però clar, aquí hi ha de tot, no? Per exemple, no sé si ara tenim la pàgina web amb cançons d'aquestes, per exemple, Larry Harry Cavallet, no? Que és una cosa que de xics tots hem cantat, no sé si tot arreu...
1: Harry Harry Tatanet, jo deia.
0: Harry Harry Tatanet, aquí diu Cavallet. Aviam, el sentim.
3: Que per l'àvia no n'hi ha. Arri, arri, cavallet, que anirem a Sant Benet, comprarem un pa de set per dinar, per sopar, que per l'àvia no n'hi ha.
0: Bueno, aquesta és una cançó més que és com una rondalla, no? Una cosa
1: sí,
0: breu.
1: Sí, però també ho fan, de mantenir això. Tenen un programa dins internet que es diu Cantut, i van corrent pobles i gent, i tot el que els hi canten ho entren allà. Tot. I en tenen ja un fotimer, i encara no han sortit de Girona, o sigui que estan fent tot, la zona tot, de Girona.
0: Tota la zona.
1: Encara no han entrat a cap més província, diríem. I ja tenen un fotimer de cançons, jocs que es canten, cantarelles, cançons de tradicionals d'aquestes de, per exemple, el Tres Reis, el Cagatió, ho recullen tot, tot, tot, perquè ells viuen del parec que no cantem i que estem perdent molt el no cantar, que en lloc d'agafar el caset i tots els estris que ens fan música, no cantem. I la gent d'abans, en canvi, fregant, una dona fregant, cantava.
0: Sí, sí, sí.
1: O quan els homes també fent una altra activitat, cantaven. Però ara, entre que hi ha màquines que fan molta fressa els treballs, els que treballen a pagès, diu que es trobaven que el tractor, ells s'havien cantat sempre, mentre segaven al camp. Però el tractor feia tanta fressa, el tractor feia tanta fressa que no els deixava cantar, i això ha fet que deixessin de cantar. I això, moltes altres activitats, s'ha deixat de cantar per culpa de les màquines. Això és tot un, el que ells volen transmetre, i el que volen que fem és que recuperem les cançons. Aquí a Arbúcies ara ho estem fent ja fa temps.
0: Sí, sí, això us anava a preguntar,
2: sí,
0: no?
2: Que, hem,
0: quina
2: sí.
0: és l'aportació d'Arbúcies a aquest projecte?
2: Bueno, jo m'agradaria dir que el tema aquest de recuperar cançons de tradició oral, aquí a Arbúcies, de fet, vam ser pioners, perquè ja l'any 93 es va fer un projecte que era recollir cançons de jocs i de cantarelles, vinculat a un projecte de joc intergeneracional, que es deia en aquell moment, que va participar al museu i va participar a la Llar de Jubilats, va tenir fins i tot una subvenció de la Caixa. La Nuri també va participar-hi coordinant amb tota una sèrie de gent. I en aquell any, ja als anys 90, imagineu-vos que això ja fa de molt de temps, doncs es van recollir més de 30 cançons de jocs, només de jocs, especialment de jocs. Llavors, nosaltres, a partir de l'interès que va mostrar Cantut per aquest recull de cançons de jocs tradicionals,
0: tot aquest material,
2: l'any passat vam signar un conveni de cessió, podríem dir, de tot aquest material perquè s'incorpori en aquesta base de dades que ells estan elaborant i que sortirà doncs publicat a la web. Penseu que en aquesta web em sembla que tenen més de 1.800 cançons recollides i que es poden escoltar, i a més, doncs ara properament s'hi afegiran doncs tot aquest recull de cançons d'aquí d'Arbúcies. Que
0: bé.
2: Són bastantes, i no només això, sinó que també l'any passat la Nuri Tort i una sèrie de gent, 15 persones d'Arbúcies, jo tinc aquí apuntats els noms, després si voleu els podem dir, també van participar en aquest projecte gravant mentre cantaven. Tot això doncs ha donat lloc a un centenar de cançons de taverna, cançons de joc, cantarelles, cançons religioses, cançons una mica doncs, més alegres o més festives, una mica tot, no?
1: Una mica verdes, també.
2: Alguna de verdes.
1: És que es tracta bueno, de tot, però tot el repertori.
0: També forma part de la vida.
2: Exacte.
0: Es tracta
2: d'un patrimoni oral, no? Que sí. Jo penso que és un patrimoni immaterial que no només el fet de no cantar fa que es perdi,
0: sí.
2: sinó que també fa, bueno, mostra que les maneres de viure han canviat. La manera de viure abans potser molt vinculada a pagès, al món tradicional, a la natura fins i tot, no? Els canvis d'estacions, a viure a l'exterior de la casa, que tot això ho hem anat perdent, doncs ha fet que també es perdés aquest fons que és tan important, aquest fons de coneixement, no?
1: Sí, sí, sí.
2: I que està bé que, si més no, quedi recollit per generacions futures. Potser nosaltres no els cantarem, però potser en endavant sí, eh?
0: Doncs en podem sentir un altre, no?, per exemple.
2: Vinga, va.
3: Marieta cistellera, tu que saps de fer cistells, em faràs una panera per anar a collir clavells. Un clavell en tinc a l'aigua, una rosa en tinc en fresc, la guardo per Sant Jordi, que és el sant del meu promès.
0: Són curtetes, no, en general?
1: Sí, bueno, això són cantarelles, en diem cantarelles, i les cançons tenen més d'una estrofa, després les cançons. No, jo anava a dir ara el que recomanaria a molta gent, que anessin a la Gavella a veure l'exposició, perquè no és la quantitat, perquè de quantitat no és molta, han portat una mica de material, però allà es veu ben bé el procés, com canta la gent ara, com treballava i el que passa ara, o sigui, tenen tot un circuit que tu agafes l'auricular, te'l poses a l'orella i et canten una cançó.
0: Sí,
1: i després
0: sí, sí.
1: Vas canviant i vas sentint tot un repertori de cançons que són d'aquest estil que potser estarien perdudes per culpa de la fressa de les altres màquines o per deixadesa.
0: És clar, els pagesos ara ja no van a massa o amb un macho, perquè els machos no portaven un ràdio caset incorporat. En canvi, el tractor sí, porta aire condicionat i una ràdio amb RD... Ah, és que la ràdio sempre fa mal bé tot, és que ja està bé.
2: La ràdio no.
1: És bona, la ràdio, el que passa que, clar tot... en aquest cas li ha fet mal.
0: Van canviant els usos i els hàbits de treball i de desenvolupar-se diàriament, i passa això, que hi ha coses d'aquestes... Cantar on te cantem? Potser a la dutxa, com a molt, no? Potser...
2: Podria ser que encara hi hagués algú que ho fes, això.
0: O escoltant algun èxit de la ràdio.
2: Però és
0: que cantes les cançons que estan en l'àmbit de la música popular o comercial.
2: Exacte, moltes en anglès, que també és un altre tema, no? El tema de la llengua, de preservar la nostra llengua amb les cançons tradicionals. I, de fet, ara això que deia la Núria de l'exposició... Si remeneu per dins i aneu a una tele que hi ha, podeu cercar el poble d'Arbúcies, i a dintre d'aquest cercador doncs trobareu les 45 cançons i cantarelles que s'han recollit i que es poden escoltar, de totes aquestes 15 persones que les han cantat i que les han cedit, podríem dir, gratuïtament en aquest projecte, que és un projecte d'àmbit nacional que jo crec que a la llarga doncs tindrà molta importància.
0: Mira, ara en Jordi ens està buscant, aviam, Arbúcies.
2: Quines si voleu, us quines... podem dir els noms de les persones que han intervingut, també.
0: Sí? Ah, sí.
2: Per exemple, els hi vaig apuntar, sí. Mireu, tenim en Quico Batlle, en Josep Canals.
4: Això ha estat en pagesos gran honor, bordadors d'aigua i de foc, Sant Isidro Llaurador. Sant Isidro, Isidro, Isidro, Sant Isidro Llaurador.
0: Aquesta, sí, aquesta l'havia sentit, aquesta. Sant Isidro, Sant Isidro.
2: Sí, sí. Clar, és el patró dels pagesos,
0: sí.
2: Una
0: la cantava en
2: xamaco,
0: sí.
1: I a més, la cantava fent anar les espatlles d'una manera especial.
0: Sí, sí, li agafava el ritme,
1: sí.
0: Eh?
1: Sí, i era cançó i ball i moviment tota la vegada.
2: Doncs, continuant una mica amb la gent que ha participat, també l'Àngela Mira el Peix, la Marta Martí, la Margarida Godaiol, la Maria Carme Vinyes, la Rosa Cortina, la Conxita Gisbert, la Maria Gràcia Pujolràs, l'Antònia Canals, en Ramon Cortina, que ara parlava,
0: sí,
2: la Margarida Colomer, la Nuri Tort, que tenim aquí, la Pepi Casanova i en Joan Illa. Més de 100 cançons en total que han ofert, recuperades de la seva memòria, que això també s'ha de dir, no? Que potser no estem tan acostumats ara de guardar tot això dins el cap. És molt fàcil trobar-ho a internet o buscar-ho al cercador, i abans la gent ho guardava tot a dintre de la memòria, que també és una cosa important, eh?
0: Sí, sí. La sergana... Ho tenia tot el tupí.
2: Exactament.
5: Pica de peus i mata la gana, la sardana de Ripoll, mata la puça i deixa el poll. Jo això ho feia així amb la canalla, eh?
0: Sí, sí, són dites d'aquestes que no se sap ben bé quin origen tenen, no?
1: No
0: se sap d'on surten, simplement han anat passant de boca a orella i s'han anat transmetent i ens ha arribat així als nostres dies.
2: Sí, formen part de la tradició oral, de la saviesa una mica popular, de tota aquesta transmissió de pares a fills, de mares a... Molt sovint
1: també,
2: de la línia femenina.
1: També hi entra el joc.
2: El joc,
1: exacte. En moltes hi entra el joc, perquè hi ha molts jocs que hi ha cantarelles. I aquesta mateixa, la sardana de l'Avellana, és una.
2: És un joc.
1: És un joc. Pica de peus, piques de peus, és per molt petits, però... I després balla la dansa. Després la sardana de Ripoll mata la puça i deixa el poll, i ens havíem de jupir amb el dit i dir ti, ti, ti, ti, ti, ti, com si digués un pollet allà a terra i li diguessis... Sempre la fèiem així mimada. Però ara fa anys que no veig una sardana de l'Avellana ballada per canalla.
2: Sí, a nivell d'escola sí que és veritat que suposo que es deu treballar, potser. De fet, nosaltres en el museu també tenim un projecte d'educació escolar que és el joc tradicional i que venen escoles de tot arreu, de Barcelona, de Girona, etc., a fer aquesta activitat per conèixer jocs tradicionals que potser s'han perdut amb elements de la natura, eh, Nuri? També tu saps això.
1: Sí.
0: Anem a escoltar un altre.
2: Va.
6: Ning-nang, les campanes de Can Blanc, qui les toca, la Serra, qui riu, la perdiu, qui plora, la senyora, qui porta dalt el cargol.
1: Amb això s'ha de tenir en compte que sempre hi ha variants d'una a l'altra, eh? Ara l'ha cantat d'una manera, eh? Que que jo la canto diferent i una altra la canta, com que són de tradició
0: sí,
1: oral.
0: Cadascú se l'ha fet una mica seva, no?
1: I si hi ha alguna cosa que fa referència de casa seva o així, la feia entrar dins de la cançó perquè els petits de la casa l'entenguessin més bé. Clar, perquè ara mateix aquesta ha dit dues o tres coses que jo no les tinc mai.
0: Que no les dius mai.
1: I ella li devia convenir dir-ho, perquè també es fan canvis.
2: Això és com l'arròs, eh? Cada cas el fa a la seva manera.
0: Sí,
2: no? Les
0: cançons
2: també passava una mica, eh?
0: Els petits ingredients, els petits detalls que fan que allò sigui una mica diferent d'una manera o d'una altra.
2: I a cada poble suposo que també, eh? Sí. Això va variant a cada zona, a vegades, eh, Núria?
1: Sí, aquests de canto tenen un arxiu terrible, grandiós, eh? He intentat estar-hi estona, però és que no s'acaba mai. Amb jocs, cançons, cantarelles, de tot això, tenen un tresor.
0: Sí, sí. Tenen un tresor. Si només d'arbúcies... ja se n'han trobat aquestes 100, no?
2: Ara actualment ja em sembla que són 105 o 110, més les que afegirem del joc tradicional, que s'aniran al voltant de 150. I encara potser, si rasquéssim una mica més, encara potser en trobaríem unes quantes més, eh? Sí. Perquè segurament... També és un tema que, a mesura que vas recordant, la gent s'hi va implicant i llavors diu, ai, allò altre, i allò altre. Sí, és un fil que vas estirant i la gent va recordant coses noves. Sí.
0: Per tant, és un projecte viu. És
2: sí,
0: un projecte que està... Que ara està en el format actual,
2: sí,
0: però que anirà creixent, almenys en la pàgina web de Cantut s'aniran incorporant totes aquestes novetats.
2: Exactament, exactament. La idea és aquesta. Vaja, tampoc puc parlar pel projecte, perquè això
0: no,
2: és una altra entitat, però jo crec que sí, que la seva intenció és recollir cançons arreu del territori i fer-ho créixer.
1: Sí, sí, sí. I aquests de Cantut cada any fan una trobada a Caçà. I allà ho tenen preparat per les novetats que han adquirit aquell any, per gent que han trobat que sap cantar cançons que no els havien sentit mai. Fan unes troballes que et dona gust anar-hi, perquè penses d'on t'han sortit aquests. De Mallorca i tot, un dia hi havia gent de Mallorca, perquè també havien fet una...
2: La cultura és molt similar,
1: sí,
2: clar, evidentment,
1: sí.
2: La llengua, tot. Sí, sí.
1: I es treballen molt amb això. Són gent que ho fan... perquè no és pas la seva feina, eh? Tots tenen feina.
0: És una cosa voluntària.
1: Sí, és vocacional i que els agrada molt i ho fan molt bé.
0: Aquest projecte de Cantut, quants anys heu dit que s'està desenvolupant?
2: Em sembla que diuen des del 2006, diria, eh? O sigui que ja fa una colla d'anys que estan fent aquest projecte de recuperar totes aquestes cançons. I,
0: clar,
2: i
0: bueno, vol dir 20 anys de feina, no? D'anar
2: sí,
0: recollint.
2: Sí, sí, sí.
0: I anar... ampliant el ventall de material que ara està, diguem, a les comarques gironines, però que això es pot estendre a Barcelona, es pot estendre cap a altres zones, no?
2: Cap a Tarragona. Col·laboració, exactament, exactament.
1: Sí. Aquest any ens va tocar Arbúcies i de fet ja hi hem traduït forces coses, eh?
2: I tant que sí.
0: Mm. Tant. Molt bé, sí. N'escoltem una altra.
7: Campanat d'Arbúcies, quan toca hores... No mira prim, van per tocar les 12 i es descarrila fins 35. I és que les raptes han rosegat les cordes del rellotge que són d'espar. I llavors repetien, és que les raptes han rosegat les cordes del rellotge que són d'espar.
2: Això realment deu ser cert, perquè el rellotge, el mecanisme el tenim al museu i les cordes realment són d'espart.
0: Són d'espart, els contrapesos porten aquestes cordes.
2: En alguna època podria haver sigut veritat i tot.
1: Aquesta cantarella devia ser pels pastorets, perquè cada any feien aquells pastorets d'en Foc i Torres, hi havia una estona que tots els pastors es troben i fan corrandes d'aquestes. I són crítiques, a vegades, que són coses que han passat durant l'any, Arbúcies, o, com aquest cas, fan sortir el campanar que ha fallat.
0: I com es troba aquest material? Perquè suposo que en un primer moment es va fer una campanya, es va anar contactant amb gent i es va anar buscant aquest material, però és que em va sortint de nou.
1: El van afegint.
0: Com es va? Almenys aquí Arbúcies...
1: Cantut. Et poses en una tauleta, poses Cantut, o un ordinador, poses Cantut tal com ho escriu.
0: No, això sí.
1: Perquè nosaltres diem Cantut.
0: Sí,
1: però
0: sí,
1: ells diuen
0: sí.
1: Cantut.
0: Cantut, sí, quan són de la banda de Girona.
1: Sí, doncs poses això de Cantut i et sortirà tot un reguitzell de coses que no s'acaba mai, eh? No te l'acabes pas. I allà hi han afegit ja els d'Arbúcies i van afegint gent de pobles diferents.
0: Sí, però és clar, el procés aquest de, sí, in situ d'aconseguir, sí, aquest material, com
2: per
0: es fa?
2: Per exemple, perquè als anys 90, quan es va fer el primer projecte de recuperació de cançons i cantarelles de joc i de jocs tradicionals, el que es va fer, doncs, va ser amb un treball de recerca planificat. Es van buscar persones que poguessin fer entrevistes, sobretot a avis o a gent gran, entre els quals hi havia la Nuri, però hi havia altra gent d'Arbúcies, i a partir d'aquesta memòria, podríem dir, fossilitzada en la gent gran, que són gent molt sàvia, que tenen molt de coneixement i que tenen molta sabidoria, doncs a partir d'aquestes entrevistes es va poder anar recopilant tota aquesta informació. Però clar, tot parteix d'un projecte de recerca, eh? Llavors aquest projecte de recerca es va anar treballant, es va anar elaborant, es va fer un DVD on te recollia tot això que la gent, doncs, durant una època el podia sentir als ordinadors de casa. Ara ens trobem, doncs, que aquests DVDs, com que la tecnologia ha anat canviant molt ràpidament, és difícil de poder-los obrir, però sí que estem, per això hem col·laborat amb aquest projecte, perquè es puguin abocar, doncs, a la nova web de Cantut i d'aquesta manera ser accessibles. I en el cas d'Arbúcies, doncs, la gent de Cantut ens va demanar la col·laboració del museu a partir d'aquest estudi del joc tradicional i també a la Nuri a partir de les entrevistes que havia fet. Llavors la Nuri va posar en contacte la gent que hem parlat fa un moment perquè poguessin venir-los a gravar i a poder fer, doncs, aquest recull.
0: Mm-hmm. Molt bé, tota una feina, no? Una,
2: sí,
0: feinada,
2: sí, sí,
0: d'anar elaborant tot aquest material.
2: I no s'ha acabat, perquè clar, la gràcia és aquesta, que encara és una recerca que es pot anar ampliant. Es pot,
0: sí,
2: anar,
0: sí,
2: ampliant.
0: Sí, sí, sí.
8: Jo no crec que s'acabi mai.
0: No? Bueno, és una feina d'anar,
8: sí,
0: trobant.
8: Sí, de formiga, anar fent de formigueta.
0: Però és que també la gent que coneix aquestes cançons té data de caducitat, vull dir... suposo,
8: sí,
0: que les
8: aquí
0: noves...
8: està el perill,
0: aquí
8: està el
0: tema,
8: perill,
0: no?
8: Que hi hagi un moment de una generació que ja no transmeti la cançó i
2: ara és el moment.
0: Ara és el moment, clar, clar.
2: Sí, sí, sí.
0: D'anar recopilant, sí, i d'anar, sí, sí, anar preservant aquestes cançons.
2: Per això, deixeu-me dir que dintre de l'exposició, també el dia 16 de juny a la tarda, a les 5 de la tarda, hem organitzat una activitat al museu juntament amb l'associació Cria Arbós per fer una cantada de cançons infantils a la plaça de la Vila. Llavors és una cosa oberta, tothom que vulgui pot venir i cantar i una mica recuperar presencialment aquest patrimoni tan, tan bonic i tan fantàstic, no?, que tenim a tota la a casa nostra i en general tota la cultura, no?, catalana, i que estaria molt bé que no es perdés.
0: Molt bé, doncs res, agrair a la Núria Tort i a la Gemma Font la seva participació avui al programa presentant aquesta exposició que podrem veure aquest Cantàvem, Cantem i Cantarem fins al dia 28 de juny.
2: Perfecte.
0: Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
8: Gràcies.
9: Un notari, digue-li que vingui aquí el moment que jo desitjo fer testament.
10: Ben trobats. Esteu a la sintonia de Ràdio Arbúcies i això és Amics i Residents.

0: Les recomanades de la Marta Rubió.
1: Bon dia i bon dissabte. Dilluns vam deixar enrere ja les enramades i en aquest poble, com ja sabeu, ens agrada fer moltes coses i programem moltes activitats i estem al mes de juny. Per tant, porto una secció molt carregada una altra vegada amb tot d'activitats al llarg d'aquesta setmana. Així que si no us en voleu perdre cap, agafeu paper i boli i aneu apuntant perquè serà intens. Avui dissabte 13 de juny és un dia potent perquè tenim tres activitats diferents. La primera d'elles és la donació de sang a la sala polivalent del camp de futbol. Estigueu al cas perquè aquesta donació serà a les 9 del matí, és a dir, ha començat ja a les 9 i acabarà a les 2, d'acord? No hi haurà servei de donació a la tarda. I a més aquesta vegada, doncs, per incentivar que hi hagi més gent que vagi a donar sang, doncs, es donarà un entrepà de botifarra a tots els donants. Per altra banda, avui a les 12 del migdia a Can Cassó hi haurà la segona edició del Festival d'Arbúcies Musical. Aquest festival que organitza el col·lectiu musical d'Arbúcies, que comptarà amb diferents actuacions de grups locals i de la comarca. L'entrada és gratuïta, hi haurà servei de bar i food trucks i el pagament haurà de ser en efectiu. D'acord? Us animem a anar-hi que segur que us ho passareu molt bé. I finalment, avui dissabte, si cap de les dues propostes que us hem fet us convenç, tenim una tercera, que és el Festival de Funky, que tindrà lloc avui a les 6 de la tarda al Pavelí Esportiu de Campons. Enguany el festival porta per títol Coses de Poble i les coreografies dels diferents grups representaran alguns oficis, les xafarderies i fins i tot les bruixes del Montseny, que baixaran a la vall a la recerca d'un home i uns aliens que aterraran al poble perquè els han dit que el clima a Catalunya és molt bo i que les enramades arbúcies s'han de viure. Doncs bé, això és tot per avui dissabte. Ens n'anem a demà diumenge 14 de juny i és que a les 11 del matí al Museu Etnològic del Montseny hi haurà el taller La teva ratafia, un taller amb l'Anna Colomer i és un taller per descobrir l'art de fer aquesta beguda tradicional catalana i tots aquells que tingueu curiositat per aprendre les tècniques d'elaboració de la ratafia, així com conèixer les herbes i flors utilitzades en aquesta recepta, no us podeu perdre aquesta oportunitat. Us recordem per això que per participar al taller cal inscriure i que les places són limitades. Les inscripcions s'han de fer a la Gavella. I bé, ens n'anem a dilluns. Dilluns a la tarda també tenim activitats i és que hi ha el concert de final de curs de l'Escola de Música. Serà 6:15 de la tarda al Teatre de Cal Xic i us animem a gaudir del concert dels alumnes de l'Escola de Música, una tarda plena de ritme, talent i il·lusió per a tota la família. Els nostres joves músics ompliran l'escenari de màgia i alegria. I bé, això no és tot. Seguim, perquè és que la setmana que ve les tardes són mogudetes. Si el dilluns 15 tenim el concert final de l'Escola de Música, el dimarts 16 a les 5 de la tarda a la plaça de la Vila hi haurà una cantada a la infància, que és una activitat de cançons de bressol i per a la canalla, i es tracta d'una activitat que s'engloba dins de l'exposició Cantàvem, Cantem i Cantarem, que podeu veure al Museu Etnològic del Montseny aquests dies, i des del museu i l'associació Cria Arbós doncs, han organitzat aquesta trobada de famílies, mainades, gent gran i joves, per cantar plegats cançons infantils pels nostres nens i nenes. Es tracta d'una activitat oberta a tots els públics. I finalment ens n'anem ja a divendres 19 de juny, que també tenim tres activitats diferents. Tenim a les 7 de la tarda a la Llar de Jubilats una nova edició d'Arbúcies al Món. A aquesta ocasió hi haurà la xerrada La meva lluita amb la fibromiàlgia, una experiència personal de la primera persona al món que ha superat aquesta malaltia, a càrrec d'Alfred Blasi, informàtic i acadèmic de mèrit per l'Acadèmia Portuguesa de Fibromiàlgia. A les 8 del vespre, al SEM Can Delfí, hi haurà una nova edició de l'Sport Night Festival. En aquesta ocasió hi seran activitats aquàtiques, esportives i disco per a joves de primer fins a quart d'ESO. I finalment, l'última activitat que us portem d'aquesta setmana és la 7a Marató de Futbol 7, que es farà això a partir més o menys de les 7 de la tarda al camp de futbol i es tracta d'un torneig que s'allargarà fins dissabte. Es repartiran un premi de 1.000 euros per al primer classificat del torneig, 250 per al segon i a més doncs hi trobareu música, concursos i DJs. Si voleu més informació i de què s'hi farà, seguiu els perfils de l'Instagram de l'Arbúcia CF i de Food77. Doncs vinga, això és tot per aquesta setmana i ens retrobem la setmana que ve amb més activitats, que us asseguro que n'hi haurà. Que vagi bé!
2: Esteu escoltant amics i residents, a la sintonia de Ràdio Arbúcies.
3: Fem una pausa i tornem després del butlletí informatiu.

0: 3CAT Info. Bona tarda, són les 8. I ho acabem de saber, una quarantena de dotacions dels bombers treballen en les tasques d'extinció d'un incendi que s'ha declarat aquesta tarda al municipi de Talavera, a la comarca de la Segarra. Protecció Civil ha enviat un missatge d'alerta als veïns dels municipis de Pallerols i la Ribera d'Ondara demanant el confinament de la població. D'altra banda, els bombers han controlat ja l'incendi a l'edifici principal del centre de recerca Irta Cresa de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Cerdanyola del Vallès. L'incendi no ha causat ferits i tampoc ha afectat les naus on hi ha animals i els laboratoris d'investigació. El foc ha començat a l'exterior i s'ha propagat a l'interior de l'edifici. De moment, se'n desconeixen les causes. El jutge rebutja la retirada del passaport a José Luis Rodríguez Zapatero, com demanava la fiscalia. El magistrat al·lega que no hi ha risc de fuga, malgrat que insisteix que hi veu indicis raonables de criminalitat. L'expresident espanyol ha defensat la seva innocència durant la seva declaració aquest matí a l'Audiència Nacional. Dos dies abans de la signatura a Suïssa, Donald Trump amenaça de tornar a bombardejar l'Iran si no compleix amb l'acord per posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà. Més enllà de l'Iran, la cimera del G7 a Evian ha acabat amb el compromís de pressionar més Rússia perquè arribi a un acord de pau amb Ucraïna. L'Audiència de Lleida confirma l'arxivament definitiu de totes les causes penals relacionades amb el brot de Covid a la residència Fiella de Tremp i desestima el recurs presentat per una part de les famílies de les víctimes. La resolució tanca la via penal del cas. El brot va causar la mort de 64 residents. El Parlament aprova per unanimitat la llei per erradicar l'amiant, un text pioner al món que vol accelerar la retirada d'amiant per assolir els objectius europeus que fixen que s'ha d'eliminar abans del 2032. El govern s'ha compromès a destinar-hi 20 milions d'euros cada any. El Parlament Europeu ratifica el nou reglament comunitari que agilitzarà el retorn d'immigrants irregulars i permetrà construir centres de deportació en països estrangers. La normativa s'ha aprovat amb els vots a favor de la dreta i l'extrema dreta, que ho han celebrat amb càntics d'enviem-los a casa. I els trens que van circular entre Vilanova i la Geltrú i Sitges dissabte al matí ho van fer sobre un carril que no estava soldat i la brida que els havia de subjectar de manera temporal es va acabar trenant. L'incident que avui ha revelat el Diari de Tarragona va provocar l'aturada del servei durant tota la tarda. Esports.
1: El Barça fa oficial la renovació per dues temporades més de Pere Romeu, l'entrenador de l'equip femení. El tècnic barceloní de 32 anys acaba de completar la seva segona temporada com a primer entrenador. El masculí del Barça, mentrestant, ha anunciat el primer amistós de la pretemporada, que jugarà el 31 de juliol contra el Birmingham City a l'estadi anglès de St Andrews. I al Mundial de Futbol tenim en joc al descans el Portugal 1, República Democràtica del Congo 1.
0: I pel que fa al temps, ruixats clarament a la baixa després d'un dia amb màximes que s'han enfilat fins gairebé als 39 graus a Ponent. Dijous continuarem amb el mateix tipus de temps, sol amb algunes boirines arran de mar. A la tarda tornaran a créixer nuvolades al Pirineu amb alguns ruixats, la mateixa calor, tot i que puntualment pot baixar una mica.
2: 3CAT Info.
3: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
4: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 29 graus i una humitat del 28%.
6: Tot seguit us presentem el concurs El misteri de les tres bandes sonores.
7: I ara anem per escoltar les que seran les tres bandes sonores misterioses que amaguen una pel·lícula que cal que vosaltres esbrineu. Per tant, comencem per la primera.

0: Bé, això és el que podem posar d'aquesta banda sonora, molt, molt melòdica, eh? una banda sonora així molt ampulosa, però que jo crec que identifica molt l'estil d'aquesta cinta.
1: Sí.
0: Doncs bé, la deixarem aquí. No sé si podem donar més detalls del que és la pel·lícula. Ho deixem així?
1: No, deixem-ho així.
0: Deixem aquesta i ara anirem per la següent, que és una cosa ja una mica més de pes.
1: Aquesta és fàcil, penso.
0: Potser no caldria posar-ne massa.
1: Una mica més, una mica sí? més. Sí, perquè... Has d'arribar a la torna, que sí. Després hi ha...
0: Primer unes flautetes...

0: Ho deixem aquí?
1: Aquí, perfecte.
0: Doncs deixem aquí aquesta música i anem per la darrera.

0: Doncs aquesta és la darrera d'aquestes tres bandes sonores d'aquesta setena edició del misteri d'això, de les tres bandes sonores. Però bé, doncs esperem que els nostres concursants tinguin ganes encara de confiar en el concurs i de participar.
1: Són una mica més fàcils que l'altra, i aquesta última és més fàcil del que sembla. Tot i que és molt difícil, és més fàcil del que sembla, per una raó bastant òbvia.
0: Que no direm.
1: Si no, perdria la gràcia.
0: Molt bé, David, doncs ho deixem aquí. Gràcies.
1: A vosaltres.

0: setmana tenim les biografies amb Joan Illa. Comencem les biografies amb en Joan Illa, que avui dedicarà aquest espai. Parlarem del bandolerisme relacionat amb Arbúcies.
1: Dels més importants.
0: Un dels més importants i dels més coneguts.
1: Sí, sí, Joan de Serrallonga.
0: En Joan de Serrallonga, Joan Sala i Ferrer.
1: Exacte, sí, sí.
0: Doncs vinga, anem a parlar d'aquest fenomen que es va produir doncs, en els segles, sembla que era el 17, 18, no? Més o menys.
1: 16 i 17.
0: 16 i 17. Uh-huh. I que va doncs, ser molt comú en aquests territoris d'aquí a les Valls d'Arbúcies, Viladrau, tot aquest sector. I... doncs vam tenir una bona mostra.
1: Molt bé.
0: Uh-huh. Doncs vinga, Joan.
1: Comencem, doncs. Faig una petita introducció del bandolerisme, que fou un fenomen general en el món mediterrani en el segle XVI i XVII, i tingué unes proporcions molt superiors a Catalunya, de manera especial des del regnat de Carles V fins a la Guerra dels Segadors. Els robatoris, imposicions de multes i crims foren preocupació constant dels virreis, que sovint no podien acabar-ho, sinó concedint indult als bandolers a condició d'enrolar-se a l'exèrcit reial i a lluitar a Nàpols i a Flandes. A més, els bandolers eren ajudats quasi sempre pel poble, que pressentia en ells l'expressió del malestar al camp i la protesta contra l'escassesa i la mala administració de les autoritats. Efectivament, encara que les quadrilles no fossin grups socialment coherents, sorgien en anys d'escassedat i augmentaven llurs activitats en els de collites dolentes. Entre els bandolers hi havia nobles arruïnats de la muntanya, emigrants francesos inadaptats, ciutadans sense feina i, sobretot, camperols humils mancats de recursos. A Catalunya sobresortiren els caps de quadrilles Bartomeu Camps, Joan Pons, Montserrat Poc, Perot Roca Guinarda, els germans Tallaferro i els Margarit, Graviel i Torrent de Gaula, àlies Tocafort, i finalment Joan de Serrallonga.
0: Aquí, perdona que talli un moment, Joan. Has parlat d'una Montserrat. També hi havia bandoleres?
1: No, d'una Montserrat no. He parlat de Montserrat.
0: Ah, de Montserrat.
1: Perquè el Montserrat és un nom masculí. Llavors els homes es deien Montserrat
0: sí,
1: dones Montserrades.
0: Sí. Vaja.
1: Bueno, no.
0: Però bueno, no sé si hi ha documentació de que hi hagués alguna dona que s'enrolés amb alguna quadrilla.
1: No ho sé, no hi ha res. És possible que també entre ells hi hagués alguna dona pel mig, segur.
0: Que els hi donés suport.
1: Bueno, uh-huh. Ens centrarem en qui hi ens és més proper en l'àmbit del Montseny i les Guilleries. Joan Sala i Ferrer, àlies Serrallonga, molt vinculat a la nostra població, ja que la seva mare era filla de Can Ferrer de Sant Pere d'Esplà i uns quants components de la seva quadrilla eren arbociencs. En la documentació de Can Ferrer es conserva el rebut de pagament del dot de Joana Ferrer. 29 de juny de 1572, Joan Sala, pagès de Viladrau, rep de Salvi Ferrer, pagès de Sant Pere d'Esplà, 120 lliures de dot de Joana, de la seva filla, i també filla de Marsala i muller d'en Joan Sala, que era el net d'aquest altre Joan Sala, perquè el pare, el

0: o pare dele, dele que se casava e aí era morte. Em cambi, via que data encara l'avi. L'avi encara era l'amo.
1: Encara era l'amo, o sigui, el fill que era el bandoler, diguem-ne, no?
0: I aquest document està signat per Francesc Cortils, notari públic d'Hostalric.
1: Sembla mentida que es conservin aquests documents, no? Hi ha famílies que potser això no ho conservarien, però...
0: Bueno, no és que en tinguin gaires a Can Ferrer de documents aquests antics, però aquest el
1: tenen. Aquest casualment el tenia.
0: Sí, sí, sí, sí. Bueno, és el rebut de la... i si em deien a poca del rebut de que havien pagat aquesta una quantitat, doncs amb la 120 lliures de
1: 100.000 lliures de l'època.
0: Oh, i eren cèntims.
1: Sí, segur, segur.
0: Abans del casament es feien els capítols matrimonials, on s'especificava amb detall la quantitat de la dot que portava la futura esposa, acompanyat d'una caixa amb vestits i joies, i en alguns casos amb l'escreix, que era la donació complementària del dot que hi afegia el futur espòs. Llavors aquests cèntims, clar, constaven que eren d'ella.
1: Sí, llavors tenia
0: dret a fer testament i
1: en base a aquella dot, sí, que li havien donat.
0: I a deixar, doncs, en els seus fills o amb qui volgués.
1: O sigui, no era uns diners que es donguessin al marit perquè...
0: Bueno, sí, però constava, sí, que ella tenia,
1: que tenia aquest
0: dret.
1: Que tenia aquest patrimoni, no?
0: Sí,
1: aquest,
0: sí,
1: dret.
0: Sí, clar, formava part.
1: També
0: es formulava, si el que es casava era el primogènit, llavors es formulava l'heretament. Diguéssim, els pares feien heretament, quan casaven l'hereu, feien l'heretament, però ells es reservaven un ús de fruit fent mentre es visquessin. Vull dir, això quedava, sí, ben específic.
1: Sí, ja diguem-ne que feien el traspàs del patrimoni,
0: sí,
1: però es garantien, sí, sí, aquest ús de fruit, aquesta subsistència mínima,
0: sí,
1: fins que es morissin.
0: Sí. Doncs mira, anava així, ara es fa diferent.
1: Sí, sí, és diferent, hi havia uns usos d'una altra manera.
0: Per això el seu avi, del que es casava, que seria el futur pare d'en Joan de Serrallonga, el que està avi es deia Joan, i el que es casava també, i llavors hi ha tres Joan Sales.
1: Sí, sí, el joc estava entre els Sales tots.
0: Sí, sí, diguéssim, el pare d'aquest del nuvi, que es va morir, que era mort, aquest es deia Damià. L'amo útil, doncs l'avi era l'amo útil de la possessió emfitèutica que tenia el Mas Sala. Hi havia un estatus de les famílies, més o menys, mirava que fos el mateix.
1: Sí.
0: Vull dir, era una categoria, i el que es pagava, doncs, amb dots, amb els fills. I el de Can Ferrer i el de la Sala de Viladrau era un sifànofa. Eren senyors útils, no propietaris absoluts, perquè el senyor, doncs, d'aquí Can Ferrer era el vescomte de Cabrera, però els que hi vivien eren útils, senyors útils.
1: Eren els que tenien delegada aquesta propietat,
0: ells, però estaven subjectes a sobre d'aquests senyors i havien de pagar...
1: I a pagar un dret en el senyor, pel fet de viure en la propietat.
0: Sí, sí, sí, exactament. Aquest, en Joan Fala, Joan Sal i Ferrer, va néixer el 21 d'abril de 1594 a la parròquia de Viladrau, i fou el cinquè de 9 germans.
1: En aquella època ja era normal.
0: I encara, perquè 4 anys després va quedar orfe de mare, perquè la Joana Ferrer va morir de part. Va morir de part el 18 de gener de 1598.
1: Sí, perquè, clar, anaven mirant de tenir més descendència.
0: Si no, encara no haurien hagut més. Però, bueno, el seu pare i el seu germà gran, que es deia Antoni, van fer un casament doble.
1: Ah, sí?
0: Amb Margarida i Elisabet, germanes del Mas Riera de Tona.
1: Sí, no van perdre el temps, eh?
0: Aquestes van aportar un dot de 400 lliures.
1: Ah, mira.
0: Entre totes dues. En virtut d'aquest casament, segons el costum català, el pare, Joan Sala, va fer heretament del mas en el seu fill, Antoni, que era l'hereu, el fill gran. Retenint-se, però, l'ús de fruit de 1.000 lliures per fer testament i per el vitalici corresponent per la seva esposa. Resultat d'això, que pare i fill eren a la vegada cunyats. I entre les germanes, una era la sogra i l'altra era la jove. Clar, perquè eren germanes.
1: Sí.
0: I aquest, el pare aquest, en Joan Sala, el pare aquest, va tenir tres fills més amb el segon matrimoni. Són en Pere, en Joan, dit el Tendre, i en Segimon. Aquests tres últims fills són coneguts per les seves aventures de bandolers, que seran superades amb escreix pel seu germà Joan Sala, Àlex Sarrallón.
1: Diguem-ne que la família eren... Eren xaus pelante, que bueno, tots, això... molts s'hi van dedicar al però, tema aquest.
0: Bueno, però com aquests n'hi vivien molts, aquesta època. En Joan Sala i Ferrer, a l'edat de 24 anys, es casa el dia 11 de març de 1618 amb Margarida, pobilla del Mas Serrallonga de la parròquia de Carós. Ara actualment és terme municipal de Sant Hilari. Filla de Segimon Tallades, aquest era de Vilanova de Sau, que havia entrat de pobill al Mas Serrallonga per haver-se casat també amb una altra pobilla que es deia Margarida Serrallonga, filla de Salvi Serrallonga. El nom del mas és el que va donar sobrenom al famós bandoler.
1: Sí, esclar.
0: Actualment aquest mas és una casa rònega, propietat de la família Cornet d'Arbúcies.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Sí, aquesta casa encara està, diguem-ne, mig dempeus.
0: Bueno, jo hi vaig passar una vegada perquè hi ha la ruta de Joan de Serrallonga,
1: sí?
0: I es passa per davant de la casa i ja està mig enrunada. Però aquí hi ha una bandera catalana, però res, una casa ja abandonada ja fa anys. I poder ara ja és més enrunada.
1: Mm-hmm. Però vaja, que la casa existeix i és realment un fet històric
0: sí, i tant
1: autèntic.
0: Sí.
1: No els podem parlar de les llegendes, però és que realment això va passar.
0: Sí, sí, ell va viure allà uns anys i va tenir fills amb la pobilla de Serrallonga. I...
1: Uh-huh.
0: Per allà, el 1682, en Serrallonga participa amb els seus germans, aquests petits, en Joan el Tendre, en Pere i en Segimon, en atracaments de manera sistemàtica. I unint-se amb altres bandolers es convertí en el capitós principal del bandolerisme a Catalunya. Entre les malifetes d'ell i la seva quadrilla destacarem els fets que fan referència al local, on participen arbociencs en la seva quadrilla i ja comencen doncs, en el robatori de la casa d'Antoni Soguer de Jafre, realitzat el 14 de febrer de 1623. Entre aquells hi participen junt amb en Serrallonga i amb Miquel Campeny d'Arbúcies i en Josep Rovira, sastre de la vila de Sant Hilari.
1: Van anar a robar una casa, diguem-ne, sí. Pairal més gran que la seva.
0: Sí.
1: Una casa forta.
0: Un altre fet que trobem en el llibre d'Òbits de la parròquia d'Arbúcies, que és en el llibre entre 1595 i 1755, consta que el darrer d'agost de 1623, en el cementiri de l'església parroquial d'Arbúcies, aleshores aquest es trobava on és ara la plaça de la vila, allà
1: sí,
0: en el cementiri.
1: Sí, sí.
0: Doncs posa que s'és enterrat el cadàver de Josep Rovira, que morí dins el barri de la casa del Pujol, pagès, amb un o dos trets de pedrenyal, volent-lo capturar. Sense sacraments s'enterra i abans se li digué una missa baixa, i no s'hi mostrà ningú més que el mestre Onofre, sot batlle i oncle seu, el qual volgué que se li donés una missa i digué que no el podia enterrar encara i després s'enterraria com està dit. L'oficial donà llicència per ser tingut i respectat per home de mala vida o bandoler. Aquesta mort o venjança la va fer en Segimon Brull d'Arbúcies, a instància d'en Fogueres del Molí d'Arbúcies. I ho feu amb el pretext que en Rovira havia mort un parent d'en Fogueres. A partir d'aquell dia, en Fogueres del Molí fou un gran avalador d'en Brull i li té sempre la pastera oberta. Aquesta confessió la va fer en Segimon Sala i ho explica en detall durant el seu judici l'any següent. I diu així. És una mica confós, bueno, el que escriu el notari, perquè és clar, ell els explica una pressió que té perquè està en tortures.
1: Ah. Sí, no va ser una confessió lliure, bueno, sinó no, que va ser sí. Sota pressió.
0: I el notari ho escriu. I diu, uh-huh. Bueno, ara jo llegeixo el que ha escrit el notari. Diu, a més dic, senyor, per descàrrec de ma consciència, que la mort d'en Segimon Brull fou feu del sobredit Josep Rovira amb ma companyia en la casa de dit Pujol d'Arbúcies, que de dalt parlo, fou d'aquesta manera, que el dit Segimon Brull me digué alguns dies abans que havien de matar el dit Josep Rovira, fuster, per ordre d'en Fogueres del Molí, que l'ho havia pregat molt que fes dita mort, dient-me que dit Fogueres li havia dit que el feia matar per respecte de dit Josep Rovira havia mort algun parent d'en Fogueres. I a mi em digué, dit Brull, que me faria omplir els bolsics de diners per dit Fogueres. Sols el matéssim i el matàrem d'aquesta manera, que anant nosaltres dos en busca de dit Rovira, quan fórem en el camí ral, en el lloc que en diuen el Pi Mort, sentírem dos trets de pedanyal. I pel que els parents de dit Fogueres havien advertit, el dit Segimon Brull, segons ell me digué, que era per fer la mort de dit Josep Rovira. Havíem emprat també a Segimon Ferrer d'Arbúcies, per Ferrer son germà, i Antoni Terrés, germà de dit Segimon Torres, i que estàvem allí aguaitant-lo. Pensàrem aquí mateix que el havíem vist, i veient, tirant, i en això dit Brull i jo vàrem venir després d'haver-se nosaltres en Josep Rovira. I tot corrent, qual en veure'ns, que li érem davant, se n'entrà en la casa de dit Pujol d'Arbúcies, perquè érem cerca dita casa, i perquè los de la casa li tancaren al cap de l'escala, restant ell, dit Rovira, a baix, i posant-se en un estable, dit Segimon Brull, puja dalt, que li obriren el dit cap d'escala, i per algun forat del sostre de dalt viu l'enfocar i li tirar un tret de pedanyal, el qual morí allí mateix. És una mica
1: enredat,
0: està escrit així perquè ell estava en pressió de les tortures que l'estaven fent.
1: Sí,
0: perquè
1: sí,
0: llavors
1: sí.
0: Més endavant explicarem com ho feien aquesta gent que torturaven. L'1 de març de 1624 tingué lloc un atac a la casa de Serrallonga, dirigit pel comissari reial Pere Sabater de Taradell, per perseguir el bandoler. Aquell atacà el mas Serrallonga amb una companyia d'11 fadrins. La lluita fou molt desfavorable i sensible per la banda d'en Serrallonga, que ara allí morí en Joan Sala, dit el Tendre.
1: Aquest un dels germans. Un dels germans. O sigui, arran de fer aquesta feina, de, diguem-ne això, era un sicari, o sigui, van anar a matar amb algú. Arran de que va entrar la justícia a justiciar tot aquest
0: sí,
1: merder,
0: sí,
1: que llavors hi va haver aquesta batuda contra el Serrallonga.
0: Sí, bueno, i van fer presoner amb en Segimon Ferrer de Sant Pere d'Esplà, cosí i germà d'en Serrallonga. També el cap vespre mateix d'aquest dia fou pres i desarmat en Segimon Sala, un altre germanastre d'en Serrallonga, en el monestir del Coll. I l'endemà varen prendre encara un altre bandoler que arribava al coll, que es deia Rafael Morell, que era de Vilanna. Els varen portar tots tres a les presons de la vegueria de Vic, on ara hi ha el temple romà i les restes del castell dels Montcada. Allà foren jutjats i sentenciats a mort davant de Lluís d'Escatllar, portaveu del governador de Catalunya, i foren presents actuants el doctor Francesc Graell i l'agutzil del governador Francesc Llor. Abans de dur a terme la sentència, confessaren els crims que havien comès i els noms dels que havien participat amb ells les malifetes. A la presó hi havia aparellada una cambra dels turments. En el cas present no es detallen els turments, si bé es diu que els varen posar lligats al banc, i en turmentar-los estaven presents els esmentats Lluís d'Escatllar, el jurista Francesc Graell, l'agutzil Francesc Llor, en Joan Manal, procurador fiscal, i en Joan Casal, cirurgià, i en Joan Marfà, el notari que apuntava les declaracions dels torturats.
1: Sí, aquí hi havia pràcticament totes les forces vives de...
0: Sí, sí, bé,
1: uns per
0: que...
1: prendre nota, els altres potser per...
0: perquè tot això
1: per estava... controlar fins on es podia arribar torturant, no? Perquè, esclar, si es passaven, ja els mataven, ja no feia
0: tot
1: falta.
0: Això està documentat allà en el... sobre el claustre de la catedral, hi ha els arxius
1: Sí.
0: Hi ha l'arxiu, el capitular, l'episcopal, el de la cúria fumada, que és el que hi ha en aquests casos. De,
1: sí,
0: de
1: la cúria fumada és on hi ha les coses truculentes.
0: Llavors encara hi ha el de la vegueria de Vic.
1: Déu-n'hi-do.
0: Entre les confessions d'en Segimon Ferrer explica que en el mes de febrer, diu, d'ara més prop passat, un dia, que no puc dir quin dia era, estant jo agreujat amb alguns del lloc d'Arbúcies perquè deien mal dels nyeros, a l'entrada de nit d'aquest dia, sent a toc d'oració, jo m'entri tot sol dins el lloc d'Arbúcies amb el pensament de matar el primer que trobaria.
1: Vaja.
0: I així me'n vaig anar per les voltes avall, des del cantó de la casa d'en Fogueroles. En Fogueroles era la casa d'aquí a Can Rafel.
1: Sí.
0: Diu, i diu, i de dit lloc vaig venir de vers, diu, vaig venir de vers a mi en Ramon Pendut del dit lloc, el qual, sense dir-li ni paraula, vaig tirar-li un tret de pedrenyal que el va ferir un poquet d'esquillentes, diu.
1: O sigui, ja se les veia venir, ja el va veure en males maneres, ja li va disparar.
0: Sí. Ja, ell ja tenia l'intenció de matar el primer que trobés.
1: Sí, sí.
0: I en Dieter, segons après, digueren que vaig nefrar a Miquel Rovira Sastre. I per lo que tinc entès, en Hostal Ric està pres Miquel Pla del lloc d'Arbúcies, perquè es va pensar que aquest era el que havia tirat. I ara ell, per descarregar la seva consciència, diu que va ser...
1: No, que va ser ell, que no va ser l'altre.
0: Que amb aquest que li donguin llibertat, amb el dit Pla, que l'alliberin de la presó.
1: De la presó, perquè ell era...
0: Ell no en sap res, no havia fet res.
1: Uh-huh.
0: Mira, un malentès que hi va haver. I ell encara va ser honrat de declarir-ho.
1: Sí, sí, sí.
0: En l'interrogatori, tant en Segimon Ferrer com en Segimon Sala admeten, en les seves confessions, el robament del mas Boada de Salitxa, que tingué lloc el 9 de novembre de 1623, els 8 bandolers que foren i es reuniren en el hostal del Malcunyat. I arribats a prop d'un lloc de l'hostal del Malcunyat que se'n diu la Fembra Morta, que és a prop de la Pedra Llarga. En la sentència d'en Ferrer, diu Segimon Ferrer d'Arbúcies, el molt il·lustre senyor governador, vist vostre procés i els mèrits de vostra enquesta, el Consell de Son Magnífic Assessor vos ha condemnat a mort
1: i que si
0: heu penjat pel coll en la forca, de tal manera que naturalment moriu i l'ànima que us separi del cos, i que sigueu assotat pels llocs acostumats de la present ciutat, i que us siguin llevades les orelles i siguin marcat per les espatlles.
1: O sigui, com no n'hi havia prou amb matar-lo, sinó que encara el trossejaven.
0: Sí, encara, bueno, hi havia aquests càstigs, diu, i encara li ha de pagar 500 ducats bons per haver portat pedrenyals, segons la forma de la real pragmàtica de pedrenyals, que abans de la real execució de dita sentència s'hi ha posat en els turments i turmentat perquè tingueu la veritat dels socis que haveu tingut en els robatoris que fer-ho en la casa d'aquest d'en Salvi Boada de Salitxa, en el terme de Sant Dalmai. I els 9 del mes de novembre de l'any passat, de 1623, i del robo que fer-ho el mes de desembre del mateix any en el camí ral de Girona a Sant Feliu de Guíxols. I en el robo que vosaltres fer-ho a la fi del mes de desembre i a principis de gener, però passat en el camí de Girona a la vila de Banyoles, en el lloc dit La Beguda.
1: O sigui, eren uns pintes, eh?
0: Aquí els surt amb aquests, i encara només hem... Avui només he tret el que surt de carrer, que hi intervenen els d'Arbúcies.
1: Sí, sí.
0: Em van fent moltes més.
1: Sí, sí, però esclar, aquests són els, diguem-ne, els parents d'en Serrallonga, no? Que eren de la seva quadrilla.
0: Sí, dos germans.
1: Dos germans.
0: Bueno, un ha mort i els altres dos...
1: Condemnats.
0: I aquest, Segimon, aquest el d'Arbúcies.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: El 15 de març de 1624, Segimon Ferrer era penjat a la forca, igualment que amb els altres dos.
1: Déu-n'hi-do. Bueno, és clar, al final els van agafar i els van ajusticiar segons els usos i els costums de l'època.
0: Sí, sí. Anava així. Que ara amb en Serrallonga va ser més gros.
1: Home, és que en Serrallonga...
0: Ara parlem d'en Francesc Regàs, ciutadà honrat de Girona, de la parròquia de Santa Maria de Lliors, sufragània d'Arbúcies. Feia poc que havia comprat carta de gràcia en el seu cunyat Domènec Negrell i Orri, cunyat seu, el bastó de Batlle, el dret de la batllia d'Arbúcies.
1: Ah, sí, llavors no hi havia eleccions, es comprava.
0: No, això ell ho va comprar.
1: Sí, sí.
0: I amb el seu cunyat.
1: Vaja.
0: Aquest tenia tota la batllia de Norri, però li va comprar la part, doncs, de Quirúcies. I, per tant, era el batlle natural de la batllia.
1: Sí, esclar.
0: Llavors aquest nombrava algun que li fes la feina.
1: Sí, un administrador, ah, així.
0: Exacte, sí. I a la vegada, junt amb en Roquer, eren els grans propietaris d'Arbúcies. Aquest rebé, en Serrallonga, va rebre amenaces per part d'en... Aquest en Regàs va rebre amenaces per part d'en Serrallonga.
1: Sí, li va dir, al tanto el que fas.
0: No, li va demanar, ja ho expliquem. La concessió feta l'any 1625 a favor d'en Regàs, de la casa Regàs de Lliós, de disposar d'un oratori per celebrar en família les pròpies devocions, hom l'obtingué del nunci de Madrid, al·legant que el camí d'Arbúcies a Lliors era perillós per l'amo de la casa perquè hi havia lladres i fascinerosos que podien assaltar-lo quan anava a missa.
1: Vaja.
0: Del fet, el perill que corria en Regàs va fer que pel desembre de 1628 contractés en Rafael Vall d'Oriola, un pagès de Ceba, per tenir compte a la porta de casa seva i d'acompanyar-lo per temor del bandoler Serrallonga i d'altres lladres amb la paga d'un ducat al mes.
1: O sigui, el va contractar com a guardaespatlles.
0: Ah, exacte, sí senyor. Sí.
1: Un pagès que devia ser destre amb les armes.
0: Suposo. El 27 de juny de 1629 la cosa semblava més tranquil·la i aquest en Vall d'Oriola se'n van tornar a casa seva. Però el 18 d'octubre del mateix any és tornat a la casa d'en Regàs per l'amenaça de mort si en Regàs no paga 1000 escuds.
1: O sigui, en Serrallonga sí. L'extorsionava.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Si no em pagues, seràs pell.
0: Però sembla que no va pas passar res.
1: No va passar res, bueno, però ho va intentar.
0: Van ser uns anys durs pels bandolers. La repressió dels homes del virrei i el sometent va ser molt forta, tot i que els lladregots continuaren fent de les seves i es feren escàpols, el cas d'en Serrallonga. I és que el bandoler va ser un veritable mal de cap. Per poder tancar el cercle, al seu voltant, Joan Ximenis, assessor del governador de Catalunya, va rebre 896 lliures i 8 sous per les tasques d'esbrinar pels pobles on Serrallonga es veia més protegit i indagar qui eren els seus encobridors.
1: Sí, perquè, esclar, en Serrallonga tenia suport de la població per fer això,
0: sí,
1: però fer això d'aquesta manera tan descarada és que devia tenir suport local.
0: Sí, que en tenia. En Serrallonga va ser detingut el 31 d'octubre, la vigília de Tots Sants de 1633, prop del Mas Agustí de Santa Coloma de Farners. Aquest mas hi passem la carretera hi passa ben bé a sobre.
1: Quina carretera? La Sant Hilari?
0: No, l'altra, la que va de Girona Vic.
1: L'Estransversal. Sí, l'Estransversal.
0: Allà, quan som abans d'arribar a Santa Coloma, ens queda sota la dreta anant a Santa Coloma, aquest mas.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Allà el van detenir i el van conduir a Barcelona per ser jutjat.
1: Sí, ja no se'l van quedar ni aquí, ja el van portar directament a la capital.
0: En el dietari de l'antic Consell barceloní diu, dilluns 8 de gener de 1634, en aquest dia fou sentenciat Joan Sala, àlies Serrallonga, natural de la parròquia de Viladrau, bisbat de Vic, bandoler molt fascinerós, cap de quadrilla, que feia molts anys que regnava. La sentència fou 100 assots, aixurellat a les orelles.
1: D'això devia un viu?
0: Sí.
1: Abans de matar-lo?
0: 100 assots, tallat a les orelles. Ha portat amb carretó, atenallat i fet a 4 quartos.
1: O sigui, el van trinxar?
0: esquarterat.
1: Esquarterat.
0: Esquarterat, el posaven lligat a sobre d'un catafal i agafaven quatre cavalls lligat amb les quatre extremitats.
1: Que salvatges.
0: I solien, si no morien la primera, la segona, la tercera embestida i ja moria.
1: Ostres, però a més, més rebentats, que esclar, no, devia ser una mort horrible.
0: Home, això és inhumà.
1: És acarnissament.
0: Sí, sí, sí.
1: Dius, home, mira, escolta, és un delinqüent.
0: Era així, sí.
1: Sí, sí, sí, sí. Era per un escarment, no? Suposo, sí, fer una cosa horrible perquè la gent s'ho pensés dos vegades.
0: I el cap el van posar en una de les torres del portal de Sant Antoni de la ciutat de Barcelona.
1: Déu-n'hi-do.
0: I llavors diu el document aquest: ànima és requiencant in pace, amén, que descansi en pau.
1: Sí, que descansi en pau, perquè
0: la sentència observava l'enderrocament de la casa de Serrallonga. Però el mes de març el duc de Cardona donà permís per tornar a reedificar-la, ja que no era propietat d'en Serrallonga, sinó de la seva dona i dels seus fills.
1: O sigui, a sobre, com a venjança, van rebentar la casa.
0: Sí, sí, van enderrocar la casa, i llavors els hi van tornar a deixar refer.
1: Perquè, és clar,
0: perquè, clar, van justificar que no era d'ell.
1: Sí, sí,
0: la dona casa i perteneixia als fills.
1: Sí, sí, sí.
0: I entre els fills hi havia un capellà.
1: No fotis.
0: Sí.
1: Sí? Sí, sí.
0: Entre els fautors d'en Serrallonga hi trobem arbúcies en crous de Llors, en Sagí Montserrat i en Fogueres del Molí. I entre els bandolers, que formaven part de l'Escamot, els germans Pere i Sagí Montferrer, de Sant Pere d'Esplà, els germans Antoni i Miquel Campeny, en Segimon Brull i en Tomàs de Terrés de Cerdans. Aquest en Segimon Brull era el fill del mestre d'obres, el que va reconstruir l'església parroquial, i dos germans que també eren mestres.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: I un altre germà era clergue, que havia sigut mestre de Minyons i era clergue d'Arbúcies.
1: Era clergue, però
0: clergue, sí. Entre la família hi havia, doncs, el pare, que era el...
1: Sí, sí, sí.
0: Dels quatre fills nois, no sé si hi havia un noi, doncs dos paletes, constructors, una clerga i l'altre bandoler.
1: O sigui, l'últim sempre era el bandoler.
0: Bon, mira.
1: Però està com reconegut, no? O sigui, que era un ofici més.
0: Bon, mira. Es va dedicar amb això.
1: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
0: I aquí acabem la història aquesta de
1: curiós la manera de fer d'aquella època.
0: Bueno,
1: home, suposo que també si s'havia institucionalitzat devia ser per el que tu deies al principi, perquè la vida era dura, era difícil.
0: Sí.
1: I també era una manera de protestar contra això, contra l'administració de l'època, que segurament devia ser de tot menys justa i mirant per els territoris, no?
0: Si no, hi ha altres històries. Aquest Roca Guinarda també és molt conegut, perquè aquí a Osona, aquí a Taradell, allà hi ha unes coves que en diu la cuina d'en Roca Guinarda. És tot curiós, allà hi he anat caminant, i llavors a Oristà, allà hi ha la casa d'aquest, i llavors també hi ha un lloc, hi ha així com unes balmes, hi ha unes pedres, allà hi ha ple d'escrits que es conserven, eh?
1: Es conserven els escrits dels bandolers.
0: Sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Allà es refugiaven aquests, els bandolers.
1: Sí, esclar, quan els perseguien bé devien tenir algun refugi mig de la muntanya que no el sabia ningú. Molt bé, Joan, doncs bueno, avui hem fet una biografia diferent, parlant de...
0: No és un personatge fill d'Arbúcies, però
1: sí, sí,
0: però
1: sí,
0: molt relacionat.
1: Home,
0: la família, la mare era d'Arbúcienca.
1: Potser hem parlat més dels membres de la banda d'en Joan Sala i Ferrer, en Serrallonga, que eren d'Arbúcies, més que d'ell mateix, però bueno, ens hem fet una composició de lloc força, força curada de lo que era el bandolerisme en aquella època, no? Molt bé, Joan, doncs em sembla que aquesta ja serà l'última d'aquesta temporada. Bueno, suposo que encara ens queden històries per la propera, no?
0: Bueno, esperem que sí, buscarem alguna cosa.
1: Doncs res,
0: vinguem.
1: Bones vacances.
0: Va, bon dia, tia.

0: I en aquesta part final ja de l'Amics i Residents tornarem a recuperar alguna de les entrevistes de la Diada de Catifes de les Enramades que vam fer en aquell directe, aquest directe de Catifes des de Ràdio Arbúcies 2026. Ara li toca el torn a recuperar l'entrevista amb el grup de teatre extraescolar capitanejat per en Josep Obiols, presentant doncs tota la seva feina i una obra de teatre que van dur a terme el dia 3 de juny en plenes Enramades. Anem a escoltar aquesta entrevista que també ens va semblar força interessant, sobretot per la joventut dels protagonistes. Doncs vinga, anem a saludar a la gent del curs de... el curset d'extraescolar, aviam si ho diré bé, de teatre de la Badruna, d'acord? I això està portat per UBC Teatre, per en Josep Obiols.
1: Bon dia a tothom.
0: Bon dia. I ara tenim aquí a la taula, aviam si els tinc bé, l'Aina García.
2: Bon dia.
0: Bon dia. A la Gina Oliva.
3: Bon dia.
0: Bon dia. Us heu posat per ordre i tot, perfecte. A l'Arnau.
4: Bon dia.
0: Arnau, què més?
4: Morales.
0: Arnau Morales. I la Ina Méndez.
5: Bon dia.
0: Bon dia. Doncs aquest grupet de, en representació, perquè sou més, no?, de l'extraescolar.
5: Sí, sí.
0: Sí, sí, sou més, eh? Quants sou en total?
1: Ara, vuit.
6: Nou?
5: No. Sí,
4: vuit o nou.
1: Vuit, som vuit, sí.
0: Déu-n'hi-do. Doncs vinga, què representa fer una extraescolar de teatre? Què hi feu? Què hi feu allà? Com es porta això?
5: Bueno, és un espai en el que pues, podem ser... Pues, representar persones pues, que en veritat no som i pues, també per viure com diferents situacions d'una manera que no seria la teva i no sé, ens agrada.
0: Us agrada posar-vos en el paper d'algú altre, no?
5: Sí.
4: Sí. Sí.
1: Representa potser també una mica de sacrifici, eh? Sacrifici perquè s'han sí. d'aprendre, a part d'assajar, hem d'aprendre textos i... Bueno. I bueno, el que és el teatre, no?
0: Sí, s'ha de memoritzar,
5: sí.
0: S'ha de memoritzar.
5: Sí.
0: És difícil això, aquesta tasca de memoritzar?
5: No.
0: No?
5: No.
3: No, però perquè quan, si tu entens el personatge és més fàcil de saber el que dius.
4: I un cop ja t'ho has llegit ja és més fàcil sí. interpretar-lo.
5: Sí, a part com que practiquem molt la classe, és a dir, ho anem fent cada dia, ho hem repetit no sé quants cops. I clar, després sí que se t'acaba quedant el teu i els de molts més, perquè...
4: A part dels exercicis que fem per recordar el guió.
0: És l'exercici de ficar-se en el paper d'algú altre, no?
5: Sí, sí. Bàsicament.
0: Per tant, això què, us agrada? A mesura que ho heu anat practicant, us ha anat agradant, sí? Per què?
5: Sí.
0: Per què us ha agradat? Aviam, qui s'anima? Digues...
7: A mi m'agrada perquè, a part de que així ja no tinc vergonya, m'agrada, pues, no sé, m'agrada.
0: És una manera de superar les pors, no?
7: Sí.
0: De perdre la timidesa, no?
7: Sí.
5: Jo I crec més? Que també és com una manera de, pues, com he dit abans, no veure una situació a la vida d'una manera pues, diferent de la que tu potser no plantejaries i et fa com... plantejar-te més coses i tots els significats que poden arribar a tenir les obres i tal, jo crec que és una part positiva per nosaltres.
1: De fet, a vegades parlant amb pares al principi del curs em diuen, és que el Cesc, el meu fill, és vergonyós i no sé això del teatre, i jo els dic, perfecte, si és vergonyós, perfecte, perquè és una activitat perfecta per perdre la vergonya, fer exposicions que al final tots no haurem de fer davant de la gent, haurem de fer exposicions quan siguem grans, exposicions davant de la classe quan el mestre ens fa sortir a la pissarra o per expressar-nos, vull dir que és, el teatre és perfecte per la gent que és vergonyosa. Aquesta seria...
0: És una manera de trencar el gel,
1: sí,
0: no? De trobar mecanismes per vèncer aquesta resistència que un mateix s'autoimposa.
4: Sí, sí.
0: Bé, esteu preparant una obra.
5: Eh? Sí.
0: Sí. Com es diu l'obra? Com es diu?
3: M'has robat el cor.
5: Aquest cor seria com, entre parèntesis, perquè és com mig romàntica i pues, així com...
3: És
5: que
3: no significa
5: que s'ha de veure l'obra per entendre.
4: És una comèdia romàntica.
5: Sí.
0: I aquesta obra d'on surt?
5: Vam començar a fer com una pluja d'idees entre tots. I
4: de què volíem fer exactament.
5: Va sortir una cosa molt diferent, però sí que teníem clar que volíem que fos una comèdia romàntica.
4: Sí. I al final hem optat per aquesta opció.
5: Vam fer una cosa molt diferent i després vam començar a afegir coses i treure'n i va quedar la idea que s'ha quedat.
0: Però aquesta obra és pròpia vostra? O sigui, el llibret és vostre o heu adaptat una cosa d'algú altre?
4: No,
3: és tot nostre.
1: Aquesta obra, això com ha explicat l'Aina ara, a la classe vam anar fent al principi de curs activitats per veure on te volíem anar i vam apuntar en papers noms de personatges i idees que teníem. Llavors anàvem improvisant i ens va sortir una obra més o menys semblant. El que passa que un cop la vas escrivint et vas trobant una mica en la situació i vas canviant històries perquè tingui sentit al final. Però l'obra és de creació una mica de tota la classe, perquè ells tenien clar que potser perquè miraven Culebrons o no sé, però que volíem fer una comèdia romàntica que no n'havíem fet mai cap. Fins ara les fèiem com molt infantils o molt de contes de La Caputxeta Vermella o del Petit Príncep o d'altres obres que vam fer que ja eren d'autor i les adaptàvem, però aquesta vegada ens vam aventurar.
0: Ara anem per tu, Pep, i entrarem en una part més de conèixer què és aquesta extraescolar de teatre.
1: Sí. Bé, l'extraescolar és una activitat que fem els dimarts a la tarda. Em sembla que fa 4 anys que la fem. I la vam començar exclusivament amb els alumnes de l'Escola Vedruna, però aquest any tenim de l'Escola Vedruna, del Carulla, tenim un parell de l'Institut d'Arbúcies i de l'Institut de Breda.
0: Això es va ampliant, o sigui, sí. Parlem del Vedruna però hi ha més gent.
1: Hi ha més gent, sí. Llavors el que fem normalment, el que hem portat fent aquests anys, és preparar una obra per Nadal, que aquesta es fa molt a contrarrellotge per temes evidents, perquè l'extraescolar es comença a final de setembre i el desembre s'està representant, i una altra per a l'estiu. Llavors la del Nadal sempre és una mica més apretada, però ens en sortim i en portem 8, amb aquesta portem 8 obres ja.
0: 8 obres ja?
1: 8 obres, sí.
0: O sigui,
1: sí, clar,
0: clar, 4 anys d'extraescolar vol dir, no?
1: 4 anys d'extraescolar són 8 obres que portem. No sé, els títols, a veure si us en recordeu.
5: És que jo no fa tots els anys. D'aquí no hi ha ningú que sigui des del principi.
3: Bueno, vam fer poder, els Pastorets.
1: Vam fer els Pastorets 2 anys.
5: També aquest Nadal hem fet el Senyor Scrooge.
1: El Conte de Nadal, d'en Dickens, exacte.
5: També un any es va fer el Grinch.
1: El Grinch.
5: Que aquest no, sí. Hi ha ningú d'aquí que el fes, diria jo.
1: Vam fer el Petit Príncep, sí. L'any passat.
3: Un altre de contes, també.
1: Sí.
5: De la novina a l'escola, que tractava sobre el bullying i tal.
1: Exacte. Aquesta va estar guai, aquesta, sí. Obra del bullying, perquè també va ser de creació pròpia, la vam fer nosaltres, perquè ens vam plantejar què és el que ens preocupava una mica tots al principi de l'extraescolar, al principi de que l'estàvem montant, i va sortir a la classe que un dels problemes que quasi bé tots teníem en comú eren aquests, el bullying. I vam fer una obra que parlava d'això, parlava del bullying, i era una noia que li feien bullying a l'escola i la manera que tenia de solucionar-ho, i bueno, va ser una obra atrevida també, atrevida, sí. Perquè la persona que feia l'obra va haver de separar la realitat de la ficció i va estar guai. Bueno, això, a l'extraescolar bàsicament funcionem fent jocs. Tota comencem a preparar sempre jugant, i jugant aprenem i com a premi final, igual que el que juga a futbol, que hi ha els entrenos i que l'objectiu és el partit i tothom vol estar en el partit, aquí el que volem és muntar una obra i quasi bé ho aconseguim. De moment ho anem aconseguint. Això és una mica l'extraescolar de teatre, que l'any que ve jo no et deixo parlar, jo vaig tirant.
0: No, sí, sí.
1: El que em passa pel cap.
0: Anava a preguntar si l'any que ve continuarà, però
1: estic fent el guió.
0: Sí, sí. No, aviam, ho tens ben estructurat, això.
1: No, que anava a dir que l'any que ve continuarem en l'Escola Vedruna, val? I, a més, com a primícia, hem començat, perquè a part de l'extraescolar, des d'UBC Teatre també fem amb els adults un altre dia a la setmana, i muntarem uns Pastorets, val? Aquest any, i ja integrarem algú que ha fet extraescolar aquest any, i també gent, altres associacions que ens puguin ajudar amb balls, amb cants, etc. També hem tingut contactes ja per muntar-los a nivell una mica de poble, val? Per fer una cosa una miqueta més gran. Si algú vol fer teatre, vol participar en aquests pastorets, que ara estem en fase de reclutar gent, pot enviar un correu, si vol, a vcteatre@gmail.com, vale? vcteatre@gmail.com. És imprescindible no saber teatre per fer-ne?
0: Sí, s'ha de ser...
1: I tenir vergonya, també, no?, com dèiem.
0: Sí, que tingui tots els hàndicaps possibles per mirar de superar-los, no?
1: Exacte, la gent que diu, és que jo tinc molta vergonya, perfecte, estàs al lloc perfecte, que jo no sé fer teatre, perfecte, perquè si sapiguis fer teatre, estaries a Barcelona o amb un... I el que volem fer és una cosa una mica transversal, vale? que hi pugui actuar tothom. Per tant, ara és el moment, Jordi, si tu volguessis actuar i fer pastorets, és el moment que pots... perquè estem disposats a preparar-los de cara al desembre.
0: En el meu cas necessitaràs un apuntador només per mi, perquè cada dos minuts m'estaré equivocant de lo que em perdré del text.
1: Bueno, no pateixis.
0: Una cosa és fer un assaig en què no hi ha públic i més o menys estàs tranquil, i una altra cosa és fer-ho amb gent que està a la platea, que t'està mirant, que està pendent dels teus, del que estàs fent a dalt de l'escenari. Suposo que això és un punt que també no sé si es pot treballar massa abans de la representació, però que s'ha de tenir una mica present.
1: És un punt necessari, jo crec. És un punt necessari quan ja tens l'obra muntada i nosaltres ja hem fet les nostres històries per muntar-la, que hi hagi públic. Perquè havent-hi públic, la gent es posa com més amb tensió, saps que va en sèrio, encara que siguin 3 o 4, que llavors donen la seva opinió. I és necessari que hi hagi tècnic de so o tècnica, en aquest cas, com ha dit la Sara, és necessari que hi hagi algú allà darrere, doncs, per ajudar a canviar, que faci de tramoia, no?, per ajudar a canviar les coses de lloc i agafar-s'ho en sèrio una vegada o dues prèvies a la representació. Això ja ho hem fet, perquè la representació ja és dimarts.
5: Ja fa dues setmanes i ho hem fet més d'un cop al dia.
1: Sí, ara ja... Ara ja el que no hagin fet avui ja
0: sí,
1: no...
0: Ara ja és difícil de revertir, no?
5: Ja no tenim temps.
0: Vaja, per fer l'obra, suposo que a part de tots els actors que esteu integrats en aquesta obra, necessitareu tècnics, necessitareu una mica més d'infraestructura que no pas el que...
1: Tenim a dintre l'escenari una altra nena que va fer l'extraescolar des del principi però que no hi és, la Carla, que ens ajudarà també a fer de tramoia, i llavors tenim la Sara, que ens fa de tècnica de llums i so, que estarà a dalt. També hi haurà algun pare voluntari per acomodar la gent quan entri, per vendre entrades no, perquè repetim que són gratuïtes, però també hi ha un parell de pares i mares voluntaris per portar una mica la història, perquè no només són ells que són els protagonistes que actuen, sinó que també això porta una mica més de moviment previ i durant.
0: Doncs res, moltes gràcies. Agrair, doncs, tant a en Josep Obiols com a l'Aina Garcia, a la Gina Oliva, l'Arnau, que no el tinc aquí apuntat. L'Arnau, com has dit?
4: Morales.
0: Això, Arnau Morales.
1: Podríem acabar...
0: I l'Aina Mendes.
1: Fent el crit aquell que fem sempre quan, abans de l'obra.
0: Ah, fer un crit i tot.
1: Sí o no?
0: Aviam.
1: Jo dic al principi, vosaltres el següent, val? 1, 2, 3, 4...
2: Visca el teatre!
0: Molt bé. Doncs visca el teatre! Això s'acaba. Tanquem la parada. La pròxima edició del programa tenim previst parlar de República de Guerrilla amb David Grau. Aviam si és possible i ho podem tenir tot lligat. Avui ho ha fet possible. A les xarxes socials, Manel Canaleta. A la BTO, Xavier Soler. Les recomanades, Marta Rubio. I un servidor, Jordi Soler, al micròfon i als guions. Avui amb la presència de Joan Illa a les biografies, parlant de Serrallonga. Podeu contactar amb nosaltres a l'adreça electrònica amicsiresidents@gmail.com i ens podeu seguir al blog amicsiresidents.blogspot.com, a iVoox, Facebook i a Instagram. També al WhatsApp de Ràdio Arbúcies amb un text o una nota de veu breu al telèfon 603 487 129.

Amics i residents és una producció de Ràdio Arbúcies que s'emet des dels estudis ubicats a l'espai de les Naus Aiats, al costat de Can Cassó. Aquí esperem retrobar-vos. No deixeu la nostra sintonia. Salut a tothom i molt bona setmana!

0: Sí, Laia, avui en parlarem del Som Sardana, però s'ha de dir que, clar, abans del Som Sardana, nosaltres durant anys i panys hem consultat el Boig Sardanista.
1: Ja. Yeah.
0: És que era una eina de primera necessitat per la gent que programem sardanes, eh? De debò,
1: Sí, i era hora que es renovés així d'aquesta manera.
0: I ara es converteix en el Som Sardana. Més atractiu, si vols, però la feina ja estava feta. Eps, llum vermella.
1: Som-hi.
0: Benvinguts i benvingudes una setmana més al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per les ones i per la xarxa.
1: Hola, Amadeu. Hola a tothom. Avui és divendres 12 de juny de 2026, festivitat de Sant Onofre. I atenció, perquè ja sumem 849 programes en aquesta aventura digital i en el còmput global de la nostra història ja en són 2.638.
0: Som a les portes d'un cap de setmana que fa olor d'estiu i de festa gran. Del 12 al 14 de juny tenim l'agenda plena, plena, plena de cites festives, com per exemple Sant Gervasi de Cassoles a Barcelona o a Sant Padó.
1: I pel que fa al programa d'avui, el nostre tema central descobrirem Som Arxiu, una iniciativa clau per la preservació i divulgació sardanista i que més ja ve de lluny.
0: Tenim 55 minuts per endavant, per xalar de debò amb la nostra cultura popular. Veniu, sí? Ens acompanyeu?
1: Som-hi, comença el Festa Festa.
2: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
0: Recordeu que ens teniu a un clic de distància al festafesta.cat i que podeu interactuar amb nosaltres a les xarxes socials, a Instagram, a X, a Telegram. La cultura popular no s'atura i nosaltres tampoc.
1: Avui tindrem un programa ben farcit. Tindrem les notícies del Tornaveu amb l'Emma Robres, l'actualitat castellera amb la Sara Suriol, les dites i refranys d'en Víctor Pàmies, els sons de la tradició d'en Ramon Vilà i els secrets de l'etnològic que ens porta en Gustau Moles.
0: Però abans, posem el focus en Som Arxiu, una proposta que ara ha assumit des de Som Sardana i us ho expliquem tot seguit.
2: Festa, festa!
3: Amb Laia Camproví
4: i Amadeu Carbó.
2: Festa, festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.
1: El món de la sardana i la música de cobla es prepara per viure un dels seus punts d'inflexió més importants, podríem dir, dels últims anys, pel que fa a la preservació de la seva memòria. Som Sardana fa un salt tecnològic amb la creació de Som Arxiu, un gran portal documental que neix amb la voluntat d'unificar, ordenar i posar a l'abast de tothom la immensa riquesa històrica d'una de les tradicions més arrelades del nostre país. Fins ara, el gran referent i pràcticament l'única finestra digital per consultar tot aquest patrimoni era el portal del Boig Sardanista, de Francesc Manaut, una eina imprescindible que ha fet una tasca monumental durant anys. Amb el naixement de Som Arxiu, aquest llegat fa un pas més enllà. S'integra en una estructura més àmplia per oferir un accés totalment unificat a la música, les partitures i la història de la cobla. La cultura popular, per tant, evoluciona sobre una base sòlida per fer la informació encara més transversal i accessible. Amb el desplegament d'aquesta nova plataforma ja en marxa, hem volgut saber com s'ha gestat aquest projecte i què suposarà per al col·lectiu. Quines necessitats cobreix, com s'ha aconseguit canalitzar i potenciar tota la informació existent i de quina manera aquesta eina transformarà la feina de músics, investigadors i aficionats. És per això que hem parlat amb Joan Pons, responsable de comunicació de Som Sardana, que ens ha donat les claus per entendre la magnitud d'aquest nou portal i també els reptes de futur d'una proposta que assegura i consolida el llegat de la nostra música als entorns digitals. Per entendre cap on anem, primer hem de saber d'on venim. Guardar partitures i gravacions en prestatges físics té un encant i un sentit, però el món digital ens obre unes finestres infinites.
5: Som Arxiu neix de la voluntat de preservar, ordenar i fer accessible tot el patrimoni documental vinculat al món de la sardana i la cultura popular. Des de Som Sardana detectàvem que hi havia una gran quantitat d'informació dispersa, podríem parlar de partitures, enregistraments, programes o altres documents històrics, que sovint era difícil de consultar pels investigadors o pels aficionats. La necessitat principal, bàsicament, era crear aquest espai únic, actual i accessible, que garantís la conservació de tot aquest llegat i que a la vegada en facilités la consulta i la difusió. Per tant, per nosaltres Som Arxiu el que vol ser és una eina útil per al present, però també una aposta de futur per assegurar que tota aquesta memòria cultural no es perdi.
1: Si parlem de documentació sardanista, hi ha un nom propi que a tots ens ve al cap i que ha estat el far de milers d'aficionats, el Boix Sardanista. Una base de dades colossal que ara canvia de pell.
5: Per nosaltres, la incorporació del Boix Sardanista és un dels grans valors del projecte. Més que un dels grans valors, sinó el més important. Estem parlant d'una eina de referència pel món sardanista, molt estimada i utilitzada durant aquests últims anys i aquestes dècades, diguem-ne, per músics, programadors, estudiosos i també aficionats a la sardana, i que, per tant, no podíem començar un arxiu nou sense tenir en compte quina era la referència del sector.

0: En tota aquesta base documental del Boig Sardanista conviurà amb altres bons documentals i recursos, que és l'objectiu amb què neix Som Arxiu, que és d'aglutinar tots aquells arxius que tinguin informació sobre el món sardanista, doncs, dins d'aquest entorn unificat que en facilita molt més les cerques i les connexions entre continguts. Però que al final, en definitiva, nosaltres valorem el Boig Sardanista com a font primària de totes les dades que tenim a dia d'avui, que a curt i llarg termini, més a llarg termini que curt, treballarem amb altres arxius per poder presentar al món, doncs, un arxiu sardanista unificat, més enllà de tota la informació grandiosa i molt rica que ja té el Boig Sardanista.
1: Perquè ens fem una idea del seu funcionament, el procés és ben senzill. Entrem al web de Som Arxiu, busquem una sardana o un compositor de referència i de seguida veiem què ofereix aquest portal i com s'hi navega.
0: Som Arxiu ofereix una gran diversitat de materials, com poden ser partitures, enregistraments d'àudio, fotografies, programes de plec i concerts, revistes històriques, documentació d'entitats, dades biogràfiques de compositors i intèrprets, així com també la informació relacionada amb cobles i activitats sardanistes. L'objectiu per nosaltres ha estat unificar l'accés a tota aquesta informació a través d'un únic portal, amb un sistema de cerca transversal i una estructura pensada perquè qualsevol perfil d'usuari, ja sigui un investigador o una persona que s'acosta per primera vegada a la sardana, pugui trobar els continguts de manera àgil i intuïtiva. Per exemple, quina pot ser una de les cerques més recurrents? El tiratge d'una sardana. Quants curts i quants llars, quan tira aquella sardana, no? Però també podem trobar, per exemple, tots els actes sardanistes que hi ha hagut a Girona al llarg de la història o a altres ciutats o altres municipis del nostre país. També creiem que és molt important, però, avui en aquest programa explicar com cercar informació al Som Arxiu, perquè al final volem que la gent es nodreixi de tota aquesta informació. Primer de tot, nosaltres tenim el cercador intel·ligent que funciona molt bé i que ja d'entrada, si algú hi detecta algun error, doncs oberts a que ens el facin arribar i així podem treballar-hi més i millor. Però en tot cas, aquest cercador intel·ligent que en general us trobarà la majoria d'informació que cerqueu, sobretot si cerqueu per compositor o cerqueu per paraules mateix, no? Per exemple, una sardana que es digui petons de matinada, doncs amb la paraula petons ja us hi trobareu, ja la trobareu, o matinada també l'hi trobaríeu. Però si algú vol anar més al detall, es pot fer servir els filtres, no? Aquests filtres que ens permeten trobar, doncs, més informació en la base de dades. Per exemple, posem pel cas que un usuari vol saber quantes sardanes en lloc d'estrena a Barcelona tenen per paraula Maria el títol. I per fer-ho el que hem de fer són dos filtres. Per exemple, la columna de lloc d'estrena, que seria Barcelona, i l'altra podríem afegir-hi un altre filtre, que seria el títol, i posar-hi Maria, no? Que contingui Maria. I amb això tindríem 38 sardanes que compleixen aquest criteri de cerca. No? Això és un exemple que tenim en el web i que la gent pot trobar com a mètode de cerca i que, per tant, doncs, és prou accessible i fàcil i que també estem oberts a, si algú té dubtes, que contactin amb Som Sardana per poder-los ajudar a fer la cerca que necessitin.
1: Darrere d'un clic en una pantalla hi ha milers d'hores de feina. Digitalitzar papers, ordenar fitxers d'àudio, programar la web... Un repte colossal que sovint no es veu.
0: Aquest procés de salt tecnològic que hem dut a terme ha estat un procés llarg i complex perquè implicava treballar amb materials molt diversos, provenents de fonts diverses i acumulats durant molts anys, que, si bé funcionaven amb un format concret, s'han hagut d'adaptar a formats informàtics i digitals actuals per poder-los utilitzar de manera eficient. No? I ha estat un dels principals reptes precisament homogenitzar aquesta informació, estudiar com es presentava, revisar aquestes dades, si hi havia duplicats o no, i si hi havia informació que es podia sintetitzar i facilitar la lectura, i establir, doncs, aquests criteris de catalogació que, partint de la base del Boig Sardanista, s'ha intentat mantenir una proposta que garantís que tot fos compatible dins d'una mateixa plataforma. I també està molt important fer aquest salt tecnològic mantenint l'essència de les eines que el sector ja coneixia, valorava, no? I en aquest sentit oferim un cercador que és molt més intuïtiu que el que oferia el Boig Sardanista, sobretot perquè si afegim la paraula, per exemple, Calella, doncs ens apareguin totes les sardanes que porten per títol la paraula Calella, o tots els actes fets a Calella, o altres informacions relacionades amb aquest municipi.
1: Som Arxiu neix avui, Però en el món digital res es queda quiet. Aquesta eina no només serveix per mirar el passat i conservar el nostre patrimoni, sinó que és la llavor per un futur.
0: Per Som Sardana, Som Arxiu és un projecte viu i en creixement. Ha començat aquest 2026 a presentar-se al públic i a llarg termini els següents passos passen doncs, per continuar ampliant aquests fons documentals

0: documentals, incorporar noves funcionalitats i reforçar la col·laboració amb entitats, arxius i cobles i tots aquells particulars que tinguin arxius dels quals puguem nodrir-nos. Actualment, en el web queda molt clar i evident que tota la informació que s'hi reflecteix prové del Boig Sardanista. En un futur tenim previst doncs, marcar, etiquetar tota la informació en funció del fons on vingui. No? Per exemple, si hi ha un particular X que ens ha donat informació per poder afegir el som arxiu, catalogarem aquella informació com a provinent de tal persona o de tal arxiu o de tal municipi, de manera que quedi molt clar qui ha aportat cada cosa i perquè es vegi que a nivell col·laboratiu i pensant en col·lectiu es pot oferir un producte de qualitat i per a tothom. I també creiem que pot ser una eina molt important i molt potent per apropar la sardana a noves generacions, perquè avui el primer contacte amb la cultura sovint es produeix a través d'entorns digitals, més enllà de trepitjar places, no? Però facilitar-ne un accés modern, visual i obert a la informació també ajuda a despertar, considerem, aquesta curiositat i a descobrir la riquesa cultural que hi ha al darrere de la sardana, no? El que dèiem, més de 36.000 sardanes compostes, no? Al llarg de la història, això és molt important de poder donar aquestes dades, sobretot amb el Som Arxiu, que hi tenim l'apartat estadística que a mesura que hi va entrant informació nova en l'arxiu es van actualitzant aquestes estadístiques per al públic general. I per tant també tancar una mica l'entrevista dient que la preservació i la divulgació han d'anar de la mà i és amb la idea que neix Som Arxiu, no? I que precisament vol ser aquest pont entre el que s'ha fet fins ara i aquest futur que ens espera digital en el món de la sardana, que més enllà de ser a la plaça i de sentir sardanes i de ballar-les i de compondre'n, doncs també hem de ser presents en l'àmbit digital per poder-nos vendre i fer-nos conèixer a la resta del món i d'usuaris.
1: Moltes gràcies, Joan Pons, responsable de comunicació de Som Sardana, per atendre els micròfons del Festa Festa. Nosaltres seguim endavant amb el programa.
2: Festa, festa.
1: Quina feina tan important la del Som Arxiu. I ara anem per feina amb la primera proposta musical del programa. Una versió immensa del Virolai interpretada per Obeses i la Coral Canigó.

0: Una interpretació valenta, emocionant, fins i tot metal, d'aquest Virolai, tal com ens tenen acostumat el grup Obeses, gràcies a l'Arnau Tordera al capdavant i a tota la Coral Canigó també per fer-nos aquest regal sonor.
1: I de la música a la informació pura i dura, connectem ara amb la redacció del Tornaveu per saber què passa al país en matèria de cultura popular. Benvinguda una setmana més, Emma Robres.
2: Festa, festa!
3: Les notícies del Tornaveu.
4: L'aigua de les fonts, dels rius, de la mar pot tenir per a les persones i les comunitats molts significats: purificació, supervivència, sanació o transformació. Aquest element cabdal per la vida té una presència molt important en la cultura popular. Aquest ha estat el fil argumental que ha construït el dossier central de la revista número 32 de Canemàs, revista de pensament associatiu i cultura popular. Helena Espuny, la directora del dossier, ens explica com va concebre aquestes pàgines.
5: Primer vaig pensar en la riquesa simbòlica de l'aigua i els seus significats, i llavors vaig buscar autors que fossin de diferents territoris de parla catalana i poguessin donar perspectives diferents a la presència de l'aigua a la festa popular.
4: Des de la Safor, el País Valencià, fins l'Alt Maresme i la comarca de la Selva, passant per les Terres de l'Ebre o Granollers, en aquests 6 articles els països catalans queden units per unes tradicions particulars, però amb orígens similars o comuns. Per escoltar de primera mà la directora, es podrà fer la presentació de la revista que es farà al Museu de Tortosa el pròxim 19 de juny a 6:45 de la tarda. La directora estarà acompanyada de Guillem Carreras, director de la revista, Marc Ballester, responsable del campus extens de la Universitat Rovira i Virgili a Tortosa, i també per la directora del museu, Eva Castellanos. Per acabar-ho de manir, un concert de música d'arrel a càrrec del grup Retox. La Barcelona arquitectònica i urbanística serà objecte de debat a la 5a jornada de recerca històrica dels barris de Barcelona. Aquest dissabte 13 de juny, al Canòdrom, l'Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica, es donarà a conèixer l'aportació de les investigacions dutes a terme per les entitats de recerca dels districtes de la ciutat en relació amb els barris de la capital catalana, el seu patrimoni i les transformacions que han patit. La jornada s'emmarca dins dels actes de la designació de Barcelona com a Capital Mundial de l'Arquitectura 2026 i ha estat organitzada des de l'Arxiu Municipal juntament amb l'Institut Ramon Muntaner i la Coordinadora de Centres d'Estudi de Parla Catalana. Què en podem esperar? Ho detalla Francesc Bissó, el coordinador gerent de la coordinadora.
6: Nosaltres no farem un congrés tècnic sobre arquitectura. El que farem és una visió històrica. El que l'entitat ha estudiat o ha fet recerca sobre aquella temàtica concreta des d'una perspectiva històrica.
4: S'espera, doncs, que la 20a d'entitats i centres d'estudis participants puguin exposar les seves línies de recerca estructurades al voltant de 4 taules rodones, però que també es puguin crear vincles entre elles que puguin ser útils en un futur. Una ocasió única d'entendre la capital catalana des de l'òptica de la recerca local.
0: Gràcies, Emma Robres. T'esperem la setmana que ve i t'agraïm molt que ens posis al dia i de l'actualitat en general. Doncs passem a tocar el cel, perquè és el moment de saber com estan les colles de castells. Hola, Sara Suriol, com va el baròmetre casteller?
3: Festa, festa.
2: Baròmetre casteller.
3: Amb Sara Suriol. La cama extra entra en escena al baròmetre.
7: Hola, companys, tornem a ser aquí per relatar les novetats del baròmetre estrella. Els castellers de Vilafranca han realitzat el 4 de 9 amb l'agulla més primerenc de la història. A més, els de Cal Figuerot també han estrenat el pilar de 8 amb manillat més precoç de l'era moderna. Per la seva part, la Vella de Valls ha estrenat la gama extra amb el 5 de 9 coronat. Les Joves de Valls ha protagonitzat una doble estrena, el 3 de 9 i el pilar de 7 en forra. La Jove de Tarragona ha estrenat el 4 de 9 i els capgrossos de Mataró han pujat el 3 de 9 en forra carregat. En els 8 pisos, els marrecs de Salt han posat de sostre el 3 de 8 i els nens del Vendrell han pujat la torre de 7 carregada. Entre les colles de 7, els castellers de Cornellà han sumat el 5 de 7 i el 7 de 7. Els castellers d'Esparreguera han sumat el 3 de 7 amb l'agulla i els xiquets de Cambrils i els castellers de Sant Padó han tret el 4 de 7. Entre les colles de 6, els xiquets de Vilaseca han tret el 5 de 6, mentre que els castellers de Santa Coloma, el Prat de Llobregat i la colla del Baix Montseny han revalidat el 2 de 6. Finalment, els castellers d'Edimburg han encetat el caseller amb el 3 de 6 i 4 de 6. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer de colles al nostre web baròmetrecasteller.cat.
1: Gràcies, Sara, una setmana més. Estarem molt atents a les places aquest cap de setmana.
2: Festa, festa!
1: I ara, per baixar una mica les pulsacions, ens relaxem amb la veu de l'Anna Andreu, que ens presenta aquest tema titulat Sencera. Sencera.

0: si no em vols sencera, si no em vols sencera.
1: Delicada? No, delicadíssima i punyent, l'Anna Andreu. Moltes gràcies per aquesta peça preciosa. I de la música d'autor tornem a la tradició oral. Ja el tenim aquí, preparat amb el seu serró de parèmies. Benvingut, Víctor Pàmies, avui amb un refrany que tots hem sentit alguna vegada. Són les dites i refranys d'en Víctor Pàmies.
2: Fes ta festa.
3: Dites i refranys amb Víctor Pàmies.
4: Tant va el càntir a la font que al final es trenca. Cantiret que a la font vas, un dia o altre et trencaràs. La insistència en una mala acció o actuació forçosament acabarà comportant males conseqüències. Qui s'exposa amb freqüència al perill i acaba sucumbint. Perquè per fondo que es faci el foc, sempre respira. O sigui que allà on hi ha foc, surt fum. Un cop, o dos, o tres, potser no passarà res, però si persistim en una malifeta, n'acabarem pagant les conseqüències. Tenim altres imatges per expressar aquesta mateixa idea. Tant i tant s'estira la corda que bé que es trenca.
5: Moltes gràcies, Víctor, una vegada més. I ja ho sabeu, prudència, que el càntir és fràgil. Seguim ara amb més música, amb un toc més fosc i suggeridor. El grup L'Aranna ens porta la seva Flor Negra.

0: Fantàstica aquesta proposta de l'Arnà, i entrem ja en el darrer tram del programa amb una bona tongada de col·laboradors. Primer saludem en Ramon Vilar i els seus Sons de la Tradició. Avui ens parla d'un sant molt nostrat, tot i el títol, Sant Jaume, patró d'Espanya. Hi ha capell de conill.
1: Fes de festa.
2: Sons de la Tradició, amb Ramon Vilar.
3: El tema de la son és cantat com cercant una màgia propiciatòria no absent d'invocacions a la Mare de Déu i als sants perquè la son vingui als ulls de l'infant. També es demana a la mateixa son que s'instal·li el més aviat possible en el propi bressol. Són melodies entranyables acompanyades de lletres d'una gran bellesa, com la cançó que avui escoltarem, molt característica del repertori de les comarques tarragonines i ponentines. Sant Jaume, patró d'Espanya, cançó recollida a la població del Marroig, Priorat, per Josep Cribiller i Ramon Vilar, de l'informant Mundet de Fernández Gil, el 3 de gener de 1986. Sant Jaume, patró...

0: Moltes gràcies, Ramon. I ara seguim amb una mirada a la música d'un geni universal. L'Helena Mayor ens acosta a les sardanes de Pau Casals. Avui, un monument musical, Sant Martí del Canigó.
1: Les sardanes de Pau Casals.
2: Una secció del Festa Festa en col·laboració amb Músics per la Cobla per a commemorar els 150 anys del naixement del mestre Pau Casals de Filló.
1: El contingut està creat a partir del treball dels musicòlegs Albert Fontelles i Anna Costal i de l'edició fonogràfica Pau Casals Sardanes, de Músics per la Cobla.
2: Les sardanes de Pau Casals.
1: Presentat per Helena Mayor.
3: Sant Martí del Canigó. El 24 de febrer de 1943, Pau Casals va donar per acabada la sardana Sant Martí del Canigó, a Prada de Conflent, on vivia exiliat. L'obra està dedicada a Daniel Puig, la filla petita de René Puig, metge de Perpinyà i amic íntim de Casals, que en aquella època ja era una notable pianista. Casals i la família Puig solien anar d'excursió i va ser una visita al monestir de Sant Martí del Canigó la que va inspirar la composició de l'obra. És probable que les primeres audicions per a piano de la sardana fossin íntimes, dins de l'àmbit domèstic i amical de Prada. El 13 de novembre de 1949, la cobla La Principal de l'Escala va interpretar-la per primera vegada en públic a la capital del Conflent, en una instrumentació d'Enric Casals. El 28 de maig de 1950, l'orquestra del primer festival de Prada en va interpretar una instrumentació d'Enric Casals amb motiu del bateig de Maria de la Pau Tortelier, filla del violoncel·lista Paul Tortelier i fillola de Pau Casals. L'oboista Lyle Stork interpreta la coneguda melodia dels llargs, John Boomer, l'introit de la sardana. Posteriorment, Enric Casals va escriure dues versions per a orquestra sinfònica. Una s'estrenà en els tres primers concerts de la nova Orquestra Sinfònica de Puerto Rico, dirigits per Pau Casals al novembre de 1958, i l'altra en un concert de l'Orquestra Ciutat de Barcelona, dirigida per Antoni Ros Marvà al setembre de 1976 al Vendrell. Destaca també l'harmonització per a cor mix de Manuel Oltra, amb poesia de Joan Costa, publicada per l'editorial MF d'Oriol Martorell i Lluís Ferreny l'any 1977. Escoltem Sant Martí del Canigó, de Pau Casals, interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya sota la direcció d'Antoni Ros Marvà.

0: Hem escoltat Sant Martí del Canigó, una sardana de Pau Casals interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya sota la direcció d'Antoni Ros Marbà. Si voleu aprofundir en el coneixement de les sardanes de Pau Casals, podeu accedir a l'estudi musicològic de Festívola al Preludi del Pessebre, una aproximació al catàleg d'obra de Pau Casals a partir de les seves sardanes, d'Albert Fontelles i Anna Costal. Aquesta recerca va ser mereixedora d'una de les beques de recerca de la càtedra Pau Casals l'any 2023 i que trobareu enllaçat en el nostre web.
1: Gràcies, Helena, i per tancar el cercle de coneixements d'avui anem cap a Montjuïc perquè en Gustau Moles ens està esperant. Ens obre una setmana més els secrets de l'etnològic.
2: Fes de festa.
0: Els secrets de l'etnològic amb Gustau Moles.
3: Fa anys que estic capficat amb el fet que hi ha paraules a la nostra llengua que ens porten a confusió o engany perquè d'entrada ens semblen alguna cosa que en realitat no és. Si us haig de ser sincer, per aquesta secció dels secrets de l'etnològic procuro buscar objectes als quals tinguin un nom que provoqui aquest fet. Com que a les col·leccions del museu hi ha una considerable quantitat d'objectes, això no costa gaire. I és el cas d'avui que, per començar, probablement no sabeu a què em refereixo. I us haureu de conformar a que us expliqui què és un conformador. D'entrada, i sense que ningú s'escandalitzi, haurem de parlar de les cases de barrets, de les que a Barcelona des de ben antic hi havia un considerable sortit. Només heu de passejar una mica pel barri de la Ribera i al carrer de Mirallers, per exemple, us trobareu unes carasses a algunes façanes indicadores d'on hi havia un d'aquests llocs. Però, posteriorment, tot va ser més discret. Segons diu la llegenda, de les primeres botigues que van obrir a la plaça Reial de Barcelona va ser un bordell camuflat sota l'aparença d'una botiga de barrets on tots els barrets tenien el mateix preu. A aquestes cases de barrets, si el client pagava una quantitat major, volia dir que podia pujar a l'entresol perquè li tornessin el canvi i se'ls fes passar a la rebotiga. En canvi, si pagaven el preu just, volia dir que no sabien res i marxaven únicament amb el barret. Vet aquí la llegenda, o no? I aleshores no hi havia conformadors. Com a ofici, el de sombrerer o barreter és tan antic com la mateixa existència dels barrets. L'any 1545 es va fundar l'aleshores anomenat Gremi de Capellers de Barcelona. L'any 1658 el gremi es diu dels Barreters, com consta en el nomenament del síndic dels barreters de la ciutat. El nom de sombrerers va adoptar-se cap a finals del segle XVII i tenia la seu al carrer dels Sombrerers, just al costat de la Basílica de Santa Maria del Mar. Tenen com a patrona Santa Catalina d'Alexandria, que se celebra el 25 de novembre. El dit gremi va formar part de la coronela de Barcelona durant el setge de l'11 de setembre de 1714 a la sisena companyia del batalló Immaculada Concepció, tenint com a missió vigilar i defensar la plaça de l'Àngel. Doncs el conformador és un artefacte utilitzat pels sombrerers, d'origen francès, inventat i patentat per la marca Alli Maillard de París l'any 1852. També n'havien fabricat amb la marca Alli Ain. No se sap si ells mateixos el fabricaven, però sí se sap que els models originals eren de fusta d'ivori amb aplicacions d'argent, posteriorment substituït pel llautó. Comptava amb 46 o 60 plaques per a definir principalment el contorn, la forma del cap de cada persona que encarregava un barret. La mida, el perímetre, tant se valia perquè dos caps podien tindre la mateixa mida però diferent forma. I aquí entrava a treballar el conformador, que necessitava d'una altra eina per poder acabar la feina. Es deia, i es diu, hormilló, que reproduïa a escala natural l'esquema que generava el conformador. A les cases de barrets de Barcelona, vull dir de barretaires, barreters, boneters, sombrerers o capellers, que inicialment es podia dir de moltes maneres, Des del segle XIX, ben segur que hi havia conformadors a la rebotiga on sovint hi tenien el taller, perquè estem parlant de l'ofici de sombrerer i de les seves eines. Una d'elles, el nostre conformador, que possiblement, d'entre les eines que utilitzen encara avui els sombrerers en versió moderna, és l'artefacte més curiós i sorprenent. Clar que, com a sorprenent, us diré que Joan Amades recull en un dels seus llibres publicats, el refranyer català comentat, un comentari sobre el sentit de la frase feta «tants caps, tants barrets». Diu que durant la guerra napoleònica la nostra pagesia feu el que pogué per eliminar aïlladament i sense donar batalla tants soldats francesos com li fou possible. S'establí el costum, com a trofeu, de guardar els cascs o barrets dels soldats que cada un matava i hom calculava el nombre d'enemics morts pels barrets reunits. I el nostre conformador fou adquirit juntament amb una trentena més d'eines i artefactes diversos de l'ofici de sombrerer que pertanyien a la sombrereria Magrinyà, ubicada a l'avinguda del Portal de l'Àngel número 1, just davant de la Font de Santa Anna. El juny de l'any 1961 van entrar a formar part de les col·leccions del museu mitjançant la forma de donació. I per acomiadar-me, una dita dels barrets ara que ve el bon temps. El sol sense barret, ni quan fa calor, ni quan fa fred.
4: Moltes gràcies, Gustau. I ara, amb aquests secrets desvelats, arribem al final del nostre Festa Festa número 2638.
5: Festa Festa!
1: Volem agrair la col·laboració d'avui de l'Emma Robres, a Sara Soriol, en Víctor Pàmies, en Ramon Vilar, l'Helena Mayor i en Gustau Moles.
4: I també a tot l'equip que fa possible que cada setmana siguem aquí davant dels micròfons. Això és la Núria Pascual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, en Joan Serra, en Josep Maria Dell i, qui us ha parlat, l'Amadeu Carbó.
1: I la Laia Camproví. I no marxem sense una recomanació final. Recordeu que la setmana vinent ja estarem en ple compte enrere per Sant Joan. Aneu preparant les fogueres, però sobretot la gresca.
4: I ens n'anem ballant com no pot ser d'una altra manera. Us deixem amb la cobla contemporània i aquesta peça de Siegfried Galvany, sardana amb folre i manilles.
1: Sigueu feliços i que la festa no s'aturi. Fins la setmana que ve.
4: Adéu-siau.

0: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva veu, la teva ràdio.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 54%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 54%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 57%.